Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

0: Que la tia ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. Hey.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Okay.

0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran al candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia. Bon dijous matiners, com esteu?
3: Bon dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que teníem entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tinc.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpid. El sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 50... Els 50, els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res.
2: Sí,
0: això són res.
2: Sortir del forn.
0: Te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia. Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista sí. unitària de les esquerres. Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes. Com que és dijous, també obrirem la taverna. Tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada. Ah, aquest parell, la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amaneix, volar com os enets, canta-me un tango más.

0: Hi ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango. Soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a Àlex Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has
0: totalment
2: vist.
0: Totalment, sí, sí, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja si comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir i, per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això l'hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada, si vol, demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning.
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. Fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bé, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Aquesta és una cançó per fer un cafè, de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ets l'acabador de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport. I sona aquesta música i, escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol. Que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
2: No, calla. De la Hispanidad.
5: Ui, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
5: Què commemora? La dependència d'Espanya, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
5: Eso.
2: Això també.
5: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
5: 1498.
2: 92?
5: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No,
0: és una cosa... Mare de Déu. La dependència d'Espanya m'ha encantat. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiríem una sèrie perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Disfrutar i ens van dir, doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? La Ferran fotia bronques, a veure, al final, avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió, i també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I a que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas, de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
8: Hola, Fallera Major de València. Bé?
9: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
8: Bueno, cariño, eres Fallera Major Infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran Fallera Major. Sí? ¿Estás nerviosa?
9: Un poquet.
8: Un poquet, vale. Bueno, pero seguro que estás en el tu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Y rodechada de toda la teva familia?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Ni ha molta gente en el casal o qué?
9: Sí, molta.
8: ¿Y están chillando todos, no, o qué?
9: Sí,
8: vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
1: no
0: meravellós.
1: Perdo, eh?
0: No t'ho perds?
1: No m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li fotem allà els Remolinets al costat, que segurament no es diu Remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i el mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
1: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem d'Anabel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar part, a vegades.
0: Sí. Està de mudança, i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ella això no li ha sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
3: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. El tema ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
10: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
11: Es muy chistoso, Felipe.
10: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
11: Está de chistes hasta que...
10: Exacto, Letícia. Está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
11: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
10: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor, és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Deu incòmode.
2: Clar, deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
13: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
12: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja han comandat la resta.
14: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
15: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
16: Eloi. Alta, sí, alta.
12: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
17: Ens trauran a la pròxima cançó.
18: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
18: Mira.
19: Segurament us ho han dit més d'una vegada.
20: Teniu la bandera de Girl Band?
19: Deies Maria, oi?
21: Quedeu com una de Girl Band?
22: Que mores.
19: I vosaltres, particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
23: Hi ha un no... I no.
22: Sí.
19: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir. Estem fent el
22: coi. Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi venen al cul.
17: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí, el Pere Mas.
1: Una abraçada.
12: I més enllà d'aquesta casa, recuperem una retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
24: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera de Palestina, iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
25: Molt bé el Toara, molt bé.
0: Els matiners. Escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què diu esmorzar?
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé. Ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare meva.
24: A la mierda!
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres. Precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
26: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança, les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per la Lara García. Que bé aquesta, aquest culeté que portes.
3: Gràcies.
1: Culeté, ets el millor.
0: No és culeté, no?
3: Culeté, no ho sé.
1: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells.
3: El
0: aquí
3: pompon,
0: li diem
3: aquest.
0: Anys i anys, va.
3: Ai, Pere, que em perdo. Vinga, som-hi.
0: Molt bé, doncs troba't.
3: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, sin ni una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. No sabem si l'Aitana el trucarà per felicitar-lo, però nosaltres sí que ho farem, perquè avui en fa 32. 32.

0: Vinga, va, doncs en Tacones Rojos pràcticament arribem a 6:15 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boades, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: Són 5:45, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Montés mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compraven 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El Papa Lleó XIV recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja toca.
0: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí.
0: Encara et trobaràs amb una casa oberta. Que vagi bé, Agustí.
1: Adéu. Hi vaig.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
5: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
5: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
6: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
5: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
6: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
5: De precampanya al Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament dos quarts de sis del matí, set minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
6: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que ha qualificat amb el son del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
5: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
6: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
5: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
6: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
5: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
6: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
5: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
6: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
5: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
5: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Hakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
5: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida i, mica en mica, anem perdent locals i història del nostre país. Per tant, ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
5: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà el marcat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
5: I literalment perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
7: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. La 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona.
0: Ho estic llegint bé, això?
7: Molt bé.
0: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. És tan difícil olvidar-te. És tan difícil olvidar-te. Què estem sentint, per favor?
7: Julio Iglesias Junior.
0: Vaja, vinga.
7: El teniu a Tarragona, on revivirà els grans èxits del seu pare.
0: Ja li agradaria.
7: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
0: Som les persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior,
7: a Remei
0: de Calafresca, però patam.
7: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
0: no?
7: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
0: Vinga, va, més previsions, que és dijous i, a més, també s'acosta al cap de setmana.
7: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
8: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
7: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
0: A veure.
9: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
0: Va, qué cosa fa, eh?
7: Has vist?
0: Quina veu, no? És que hi ha dues d'aquestes que les sents i peten el telèfon.
7: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
0: Això què és? Entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
7: Un xiptaki.
0: És italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
10: Però vostè què més?
0: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
11: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
0: De nou no, perquè et saludo per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
11: No, però és per fer broma, home.
0: Molt bé, has dormit bé?
11: Sí, sí, prou.
0: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
6: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel.
12: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel.
6: Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història, la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
0: Ja hi som.
6: Per això avui us pregunto...
0: Quantes dones?
6: Del miler. Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els premis Nobel, quantes han estat dones?
13: Buah.
0: De mil, eh?
6: De mil.
0: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
14: 175.
0: 175.
14: Pam.
0: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
7: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
6: Jo tampoc.
7: 32.
0: 32, diu Marta Viana.
7: M'he passat.
0: I la Cuqui Lara García.
15: Jo diré 80.
14: I el Canali, és que dic...
7: Com a molt, que està pensant, està pensant fort.
14: A mi no em dones tant temps per pensar, eh?
7: Ara, molt bé, Eloi.
0: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
6: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
0: Hòstia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
6: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
0: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, eh?
7: Sí, això no va bé, això
0: no. Només 80 de 1.000?
6: Només 70 de 1.000.
0: 70 de 1.000.
6: Per tant, només un 7%.
0: Quina
6: són números ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciència...
7: Ara.
6: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això és el 4%.
7: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
0: Eloi!
14: Digue'm.
0: Avui no, eh?
14: No, avui no. No.
0: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
16: Una putanella!
0: Que... Clar, exacte.
14: Ah,
0: gràcies, Maria.
6: Fins ara.
0: Teatro. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 93207474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 93207474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
1: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. I a 9:45, l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és... interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11, entrevista a José Corbacho i David Fernández.
0: Mare
1: un José i un David, com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
0: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
1: Ui, tant. Tota
0: gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Bon dijous.
17: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
18: Rosita, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
17: Com es troba, Rosita?
19: Anem tirant.
17: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
19: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
17: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
19: Home,
17: a les nits.
19: Sempre, la nit dels ignorants, el dematí, Ricard Ullestrell.
17: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
20: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
19: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
13: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
20: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
16: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
18: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
20: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui has sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar, ens va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvolets, alguns núvols baixos. En principi aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors avui les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28 als llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Espereu pluja. De fet, espereu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs, Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi ha mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte a partir de mig matí, migdia, sobretot, a la tarda, serà quan més ha de plou.

0: regalateatre.cat, regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93207474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
1: Hola, bon dia, què tal, què feu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
1: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
0: Molt bé.
1: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
0: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
1: De Mollerussa.
0: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
1: Sí, sempre. Sí.
0: A què et dediques, Cristina?
1: Bueno, jo sóc decoradora.
0: Molt bé. Home, escolta'm, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per si hem de fer reformes i decoració a casa.
1: Molt bé, moltes gràcies i que vagi molt bé.
0: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques?
2: De Sant Cugat del Vallès.
0: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
2: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes?
2: Soc director d'un centre de menors.
0: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
2: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
0: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
2: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
0: I a vegades, quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
2: És ben veritat, sí.
0: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
2: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu, adéu, adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí, ho dic bé, eh?
3: Sí, ho dius bé.
0: Què tal? Com va el matí?
3: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
0: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
3: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a trastocar.
0: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-te mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
3: Ai, doncs sí.
0: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
3: Estupendo, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
3: Adéu, bon dia, una abraçada.
0: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs?
4: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
0: Què vols dir, per què?
4: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
0: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
4: Quina vergonya.
0: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
4: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
0: Des del desembre.
4: Cada dia.
0: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
4: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins.
0: Clar.
4: Si no, seria molt dur, això.
0: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
4: Moltíssimes gràcies, Maria.
0: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
4: Quina
0: hora, ja. No, ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
4: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic, de com ir pisando cáscaras de huevo, no? I crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem. I a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no com gairebé sempre, no? Com sempre que la clava. Sempre, m'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que, si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4, és hora punta. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona, a l'altura de Garrigàs, arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7, en el tram del Penedès, destaquem que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
1: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, sí humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Aquestes paraules d'Elisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats, passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
7: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CERN, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
1: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
8: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
1: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
8: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
1: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
8: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000 porque las cifras varían de esos afectados, con lo cual aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
1: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
8: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
1: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
8: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
1: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
9: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
10: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
11: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
12: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
11: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvagari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
13: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
14: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
1: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
15: Yo culparía a los jugadores, o sea, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
1: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
16: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara... No vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
1: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
17: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
18: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
17: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Doxing. Pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
5: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el Termcat accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ING, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli. Des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de: al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però, això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat, el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
0: Notícies en Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
12: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
13: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se amb això.
12: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
1: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
14: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
15: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
16: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet. Molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
14: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista

0: Derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
1: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
0: Fins demà.
1: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
2: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
3: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs primer de tot farem un tastet informatiu que ens aproparà el nostre company en Joel Gascón. Després, què més tindrem? Doncs avui us volem parlar de la Vila del Llibre, perquè si el temps ho permet, i ho posem allò amb interrogant, perquè les previsions són de pluja, a Mollet del Vallès aquest cap de setmana tindrem la quarta edició de la Vila del Llibre. Així que hem convidat el director d'aquesta plataforma de Viles del Llibre que es va celebrar en diferents punts del territori de Catalunya i fora més enllà, també de Catalunya, i també, com no, a la regidora de Cultura perquè ens acompanyin i s'expliquin com està organitzat i quina és la previsió. Allò, doncs, si el temps acompanya, perfecte, però si no acompanya, què farem? Bé, intentarem esbrinar-ho. Després tindrem conversa amb la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França. També tindrem l'agenda de tota la setmana, sempre ho especifiquem, l'agenda que arrenca avui i finalitza dimecres de la setmana vinent. I també tindrem a l'Espai del Va de Lletra, avui compartit amb la Biblioteca de Can Mula. Això significa que és la nostra companya Carla Ramos qui s'ha desplaçat a la biblioteca i ens proposarà temàtiques d'aquest fons fantàstic que tenim en aquest equipament de la ciutat. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar de temes d'actualitat i un d'ells va ser la presentació, unes jornades que se celebraran, són tres, crec, que sobre habitatge a la nostra ciutat, la primera ahir, no?
1: Sí, que de fet doncs, ja va venir amb titular, perquè potser ens pensàvem que seria doncs, un principi de conèixer futurs projectes, etc, però directament doncs, ja es va anunciar doncs, que Mollet impulsarà un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer de Francesc Macià, a les cases que eren dels mestres de Nicolás Longarón, i que és un espai que de fet ja se n'havia parlat més d'un cop, que la principal idea era que fos habitatge social, també d'una manera...
0: Però també amb cooperativa, això ho comentàvem, eh?
1: Amb cooperativa, que van haver-hi molts entrebancs i que doncs, ara doncs, s'ha fet un pas més per promoure aquesta alternativa d'accés a l'habitatge amb aquest impuls de projecte d'habitatge cooperatiu. La regidoria d'habitatge treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat i ara amb la col·laboració amb la Dinamo Fundació, una entitat sense ànim de lucre que promou i normalitza l'habitatge cooperatiu a Catalunya, es vol tirar endavant aquest projecte. És un treball conjunt que ha fet un nou pas endavant, primer de tot amb ahir amb la xerrada del casal, que va servir per començar a constituir un grup motor encarregat d'impulsar el projecte i definir-ne les bases. La regidora d'habitatge, Marina Escribano, es mostrava satisfeta per l'interès que havia despertat la iniciativa.
2: Jo estic molt contenta de que això estigui passant avui, de que hi hagi aquesta xerrada, de que hi hagi gent interessada que ha vingut doncs, aquí a saber i que potser doncs, es planteja i que acabarà sent així doncs, un habitatge a la seva vida, doncs, aquesta fórmula, que sabem que n'hi ha moltes, que no, potser no és accessible per tothom, però és una via que volem explorar i que jo crec que l'assistència de la gent posa de manifest que hi ha interès i que és possible.
1: Es vol que en aquest immoble es pugui acollir entre 15 i 25 habitatges que seran gestionats de manera cooperativa i, de fet, per accedir a aquests habitatges caldrà complir una sèrie de requisits com ara no disposar d'altres propietats, no superar els llindars de renda establerts i estar empadronat a Catalunya. Pel que fa al cos, es calcula que la inversió inicial a Mollet podria situar-se al voltant de 20.000 euros per persona que vulgui entrar doncs, a aquest immoble dins d'una forquilla, que això després s'haurà d'acabar de cotar entre 10 i 40.000 euros i després s'hi afegiria una quota mensual aproximada d'uns 500 euros i que en cas de deixar la cooperativa es preveu recuperar la inversió inicial d'acord amb les condicions establertes del projecte. En aquest, una de les claus d'aquest model és que la propietat de l'edifici és col·lectiva i que les persones residents han de formar part de la cooperativa com a sòcies i en lloc d'adquirir l'habitatge en propietat individual els membres disposen d'un dret d'ús indefinit, una fórmula que permet establir un projecte de vida a llarg termini i reforçar els vincles entre les persones que hi conviuen. Si més no, tot això acaba de començar i ja veurem doncs, el que s'acabarà fent, quins seran els tempos, però de fet des d'aquesta cooperativa Dinamo Fundació doncs, ja s'han impulsat 1.500 habitatges d'aquest tipus a Catalunya i per tant doncs, compten amb una experiència notable.
0: Molt bé, doncs hem dit que són tres jornades, aquesta era la primera, segurament a la tercera potser es concreta més si hi ha aquest interès per part de la ciutadania, no?, per aquest model per accedir a un habitatge digne i assequible, totes dues coses.
1: Que, de fet, el 25% d'aquests habitatges que s'hi podran fer doncs, s'hauran de destinar a persones menors de 35 anys.
0: Molt bé. Anem per un altre tema que tindrà lloc en el dia de... Bueno, de fet, avui és el dia del dol perinatal i neonatal i demà al cementiri de Mollet doncs es farà la descoberta d'una escultura, no, Joel?
1: Sí, es farà la descoberta d'una escultura que és un projecte anunciat ja a principis d'any per l'alcaldessa de la ciutat com una de les actuacions destacades per l'equipament funerari que es farà això en el cementiri municipal i es farà realitat ara amb la descoberta d'aquesta escultura que oferirà un lloc de record i homenatge a les famílies que han perdut un fill durant l'embaràs, en el part o poc després de néixer. L'acte tindrà lloc, com dèiem, demà divendres a les 6 de la tarda i servirà per donar a conèixer la peça creada per l'escultor local Luis Vaquero, a qui el consistori ha encarregat aquest projecte. Amb declaracions a Ràdio Mollet, Vaquero ha avançat alguns detalls de l'obra que diu que combina metalls i s'inspira en l'art déco per transmetre solemnitat.
3: Quan la vaig plantejar en metalls i sobretot vaig pensar que com és una cosa molt solemne, molt presidencial en el sentit de ha de tenir una planta molt sèria, molt distingida, però a la vegada que sigui única. Vaig triar l'Art Deco. L'Art Deco té set principis, però la gran majoria que representa més és el tema de les formes geomètriques, portar-les a la màxima expressió de minimalisme, en el sentit de que estiguin representades i que la forma prioritzi tot el que més.
1: De fet, ens ha comentat que és una peça doncs, complicada, que ha estat un repte tant per la dificultat de representar una emoció tan complexa com per la delicadesa que requereix abordar una pèrdua que sovint arriba de manera sobtada. I un dels símbols més vinculats al dol perinatal és la papallona, associada a la transformació, a la memòria i a la permanència del vincle amb el fill perdut. I aquesta simbologia també estarà present en l'escultura de Vaquero, que incorpora, perquè ja està feta,
0: sí,
1: dues papallones com a element central de l'obra. Si més no, us hem fet 5 cèntims, però a partir de demà doncs, ja tindrem aquesta descoberta i imatges, i sobretot això, que hi hagi un espai que fins ara doncs, a la ciutat no hi havia, i que moltes famílies doncs, potser també necessitaven, perquè almenys tenien un lloc on adreçar-se en el cementiri i fins i tot de vegades trobar-se amb gent que ha passat per això.
0: Clar, de fet, estic pensant, a més, avui és el dia, com us comentàvem, però a més estem a les portes, no?, de Tots Sants, i segurament moltes persones aprofitaran aquestes jornades per apropar-se al cementiri. De fet, ben aviat suposem que s'ampliarà l'horari, no?, precisament per a aquestes visites, i bé, ens podrem apropar per veure aquesta escultura. Molt bé, Joel, gràcies per la informació.
1: Que vagi bé.
0: Ara anem a saber de la previsió del temps, que no sé si en Lluís Mi Pérez ens avançarà alguna cosa del cap de setmana, que sembla que anuncien pluges, però per avui i demà sembla que de jornades tranquil·les. A veure què ens explica. Bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Un dijous que ha de ser de temps força tranquil, però això no vol dir que hagi de ser serè del tot el cel, perquè tindrem aquestes boires fins a mig matí aproximadament a alguns racons de l'Empordà, de l'Ebre i sobretot a les fondalades de la Catalunya central. Aquesta tarda alguns núvols també s'aniran arrossegant entre la costa, el prelitoral o les muntanyes justament del Prepirineu i la Catalunya central. No esperem igualment que hi plogui, i sempre més sol cap a l'Alt Pirineu, amb una temperatura encara suau, molt més agradable del que és habitual per un 15 d'octubre. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquí no res us mantindrem informats d'aquesta Vila del Llibre. Estem a l'espera que arribi l'Enric Bono, que és el director de Viles del Llibre, i per tant doncs sostindrem aquesta conversa, com us hem anunciat, amb l'Enric Bono i, com no, amb la regidora de Cultura, la Mercè Pérez, que també ens acompanyarà en aquesta conversa a l'entorn d'aquesta quarta edició de la Vila del Llibre, que tindrà lloc, se suposa, aquest cap de setmana. Dic se suposa per les previsions del temps, eh? Serà la primera pregunta que farem. 17 i 18 d'octubre, aquesta quarta edició al Parc de Can Molà, hi ha un munt d'activitats programades. Esperem que, si més no, si no totes, una bona part, es puguin dur a terme. Anem a posar una miqueta allò d'un tema musical més i tornem de seguida amb aquesta conversa.

0: Esperem que s'incorpori a la nostra conversa l'Enric Bono, però evidentment tenim a la regidora que ha arribat superpuntual i no la volíem fer esperar més, així que anem a parlar d'aquesta quarta edició de la Vila del Llibre. Mercè Pérez, benvinguda, com estem?
1: Molt bé.
0: L'Enric Bono ens deu haver sentit, perquè
1: sí,
0: just
1: entra,
0: no?
1: Per la porta.
0: Entra per la porta, sí, ens deixa la porta oberta.
1: Deu venir ofegat.
0: Molt bé, doncs anem a parlar d'aquesta quarta edició de la Vila del Llibre, però el primer que hem dit que li demanaríem a la regidora és: hi ha previsió de pluja.
2: Hi ha molta
0: que
2: previsió
0: fem?
2: De pluja.
0: Sí. Quan,
2: avui a les 12 acabarem de decidir, però el més previsible és que ho canviem de data. Encara no és segur, eh?
0: Encara no és segur.
2: Perquè ens hem de reunir tots els anys que, bueno, els que estem organitzant la vila, però si tot continua així i no hi ha canvi, doncs probablement ho passarem al cap de setmana del 7 i el 8 de novembre.
0: Clar, de fet, nosaltres estàvem mirant i la previsió és que dissabte al matí encara aguantaria
3: però a partir... Però...
2: Clar... Sí, el que passa que després fa molta ràbia perquè diu plourà i a vegades no plou.
0: Ja.
2: Llavors ens fa una ràbia, però bueno.
3: El que passa que és bastant unànim de que sembla que sí. Dissabte a la tarda la cosa es començarà a complicar i el diumenge no aixecarem cap.
0: Uh-huh.
3: Llavors, clar, és una activitat totalment a l'exterior. Mm. Bueno, bon dia, eh?
0: Bon dia, Enric.
3: He arribat una miqueta just, perdoneu, eh?
0: Molt bé. Comentava l'Enric, és una activitat muntada totalment, allò, tot és a l'exterior.
3: Totalment. A més, inclús aquest any, que alguna activitat la feien dins de la biblioteca, aquest any havien decidit treure-la fora, també. O sigui que aquest any és que el 100% és a l'exterior, perquè precisament aquesta Vila del Llibre el que es caracteritza és per gaudir d'un espai tan fantàstic com Can Molà, dels arbres, de l'espai, del passeig, de la gespa i de la natura, no? Amb la qual...
0: De fet, ara que diu allò a l'Enric de, no?, gaudir també del que és el parc, des del Centre d'Estudis Molletans es fa una proposta molt interessant, unes descobertes,
2: L'any passat ja vam començar a treballar una mica... O sigui, nosaltres la Vila del Llibre l'enfoquem bàsicament pel públic infantil i familiar, però sí que, bueno, una pinzelladeta de temes més per adults, i llavors en el Menhir pues fem activitat per adults. Eh? El dissabte a la tarda, em sembla, i el diumenge al migdia.
3: Exacte.
2: Llavors, amb el SEM, justament, hi ha aquestes passejades explicant una mica la història del parc, llavors empalma amb una activitat molt bonica, que és poesia eròtica, que fa el Jordi Coromines, i després una visita al Menhir, una mica amb temes de fertilitat i temes una mica més per adults. Eh? I que seria molt bonic, i que, de fet, si no ho fem aquest cap de setmana, pues ho farem, intentarem que el Jordi i la seva companya puguin venir.
3: Treballant-ho. De fet, està confirmat, que podem traspassar.
2: I, per tant, sí, és veritat que el SEM sempre col·labora, tant el SEM com el Museu de Balló sempre col·laboren amb molta il·lusió amb la Vila del Llibre, i aquest any hem preparat aquesta activitat, que és molt bonica. També diumenge al matí teníem previst un homenatge als 90, a la mort de García Lorca, als 90 anys del seu afusellament, amb un recital de poesia de García Lorca.
0: Uh-huh. De fet, abans comentàvem amb la regidora, no? El tema de traslladar, de vegades el que és complicat és que la gent que tens apareulada et pugui venir un altre cap de setmana.
3: De fet, us puc garantir que el meu telèfon treu fum, però de moment jo diria que tenim bastanta sort i podem respectar bastant gairebé tot el programa. De moment jo diria que gairebé tot, però encara queda alguna coseta per confirmar, però crec que, bueno, inclús hi ha gent que estan canviant coses perquè saben que la cita de Mollet és una cita important i estem intentant ajustar-ho tot a aquell cap de setmana. Després, igual arribem al 7 i 8 i veiem que el temps també és dolent, amb la qual cosa, però bueno, llavors sí que ja... Però jo crec que sí que podem respectar bastant el programa, no?
0: Esperem que no sigui així.
2: Sí,
0: que
2: la veritat és que era un programa molt, molt tancat i molt correcte i molt... Vull dir, que
0: sí, no, molt atractiu.
3: No, és molt farcit. Jo crec que, a més, aquest any fem un... O sigui, si des de la primera edició hem fet com un homenatge al món, diguem, de lo que és la professió, no?, del món, diguem, del llibre, però des d'una vessant molt dels il·lustradors, no?, hem passat per la Vila del Llibre, doncs, José Capdevila el primer any, el segon any Pilarín Vallès, l'any passat vam fer un homenatge molt important a Cavall Fort, i aquest any, de fet, el que volem és donar-li un protagonisme a lo que és la capacitat de crear, i, a més, també creiem que, a més, el país ho necessita i els infants ho necessiten, tenir un amor i una passió per el món del llibre, però des de la perspectiva de com creem una obra literària des de zero, no? Des de la imaginació fins a la publicació. I aquest any el programa està farcit de propostes d'aquest tipus, no? De propostes d'aprendre a crear personatges, d'aprendre a crear històries, i creiem que, bueno, que és aquesta aposta que, a més, fa l'Ajuntament de Mollet per aquest tipus d'esdeveniments molt centrat amb l'experimentació, no? I aquest programa que avui presentem està farcit de coses d'aquestes, no?
0: De fet, hem parlat de la proposta del Centre d'Estudis Molletans, però també en l'àmbit local destacar els tallers que oferirà l'entitat AMAM, que des d'un principi, no? Sí, ha participat, sí. Però que aquest any, d'un-hi-do.
2: Sempre han participat molt, i sempre que els hi demanem ens fan una proposta molt interessant i molt bé, i per tant molt agraïts a AMAM, també als autors locals, que n'eren molts.
3: Molts, la veritat és que és brutal, vull dir que...
2: Ja per Sant Jordi, bueno, ja des de les altres viles del llibre hi havia vingut, però aquest any...
3: Sí, però jo crec que aquest any és especialment important,
2: Tots els autors locals que tenen interès a venir i ensenyant-se la seva obra.
3: A més, també, vull dir, els autors locals que venen amb obra infantil, el qual vol dir que, a més, aquest any hem acotat, o sigui, inclús tota l'oferta, diguem, que tindrem a les parades de novetats editorials, tot és llibre infantil i llibre orientat molt a també inclús a el que li diem al young adult, no? Diguem, aquest tipus, diguem, de publicacions que estan pensades per un públic infantil però que consumeix un públic juvenil o adult, no? I tota la proposta dels autors locals i de les novetats editorials estaran centrades en aquest tipus de publicació.
0: I Enric, una cosa, això que sempre cuideu molt, no? Tot el que és el muntatge de la vila del llibre, que jo he vist allò, Plaça de la Vila, la petita vila, el jardí literari, ja sabem on és, el jardí literari, el de la biblioteca del Menhir, però aquesta plaça, la petita plaça, on seran i quina decoració hi haurà? Perquè això sempre, no, en el cartell també surten com uns indis, no? No, bueno, sé si és que tindrem tipis.
2: Una mica, també la intenció de la vila és reconèixer-nos amb altres cultures, no? I treballar el tema intercultural d'alguna manera. I aquest any vam agafar aquest tema que és tan literari, tan peliculero, que és el tema dels indis nord-americans, no? I vam posar, bueno, com podíem haver posat qualsevol altra cultura, els vam posar una mica en el centre pel tema aquest de la imaginació.
3: Sí, sí.
2: La decoració està... Són tipis, indis, tota, em sembla?
3: Bueno, de fet, una mica el tema, diguem, dels indis, o sigui, el que ens permet, diguem, aquest recurs, diguem, literari, és anar-nos amb una cultura que ens és llunyana, però que d'alguna manera ens és propera, i el que sí que realment es caracteritzi d'aquesta cultura és aquesta capacitat de transmetre històries, de respectar les tradicions, i aquesta convivència de lo que és les persones amb la natura, aquest respecte escrupolós de lo que és la natura com una part essencial de la cultura i de la capacitat de transmetre històries. Per això ens va semblar que era un tema que a més podia ser proper, podia donar-nos molt de joc. De fet, gairebé totes les activitats estan pensades, o sigui, hi ha molts contacontes que expliquen la mirada, diguem, d'aquests indis americans, però des d'aquesta capacitat, diguem, de superació, d'aquesta capacitat de respecte, sobretot també a la gent gran. O sigui, que hi ha molta... Gairebé totes les
2: cultures
3: estan molt orientades...
2: Respecte a la natura.
3: Estan molt orientades. I la decoració, evidentment, vull dir, no tots són típics, vull dir, són carpes, però sí que la decoració, diguem, agafa molt aquesta imatge. El tema, diguem, dels espais, o sigui, realment la Vila del Llibre de Mollet és Can Molà, i Can Molà, a més, és com un gran campament, no? Llavors, el que realment també hem volgut donar la idea d'aquesta comunió de totes les propostes, dels tallers, de les novetats editorials, llavors la plaça de la Vila és el centre on posem un escenari, on realment es faran...
0: Que és on està l'escenari i...
3: Sí, però en lloc de ser un escenari...
0: Pista, i la pista aquesta de circulació.
2: No. Ho fem davant de la biblioteca.
3: Això ho fem exactament el mateix joc que cada any.
2: El cantó de Miscar, no? I llavors la plaça de la Vila és el centre, diguéssim, a la petita vila és l'espai que hi ha per més nens petits infantil.
3: A més, aquest any s'ha ampliat una miqueta, i llavors aquest any, de fet, el que fem allà, o sigui, algunes activitats que fèiem dins de la biblioteca les traspassem a la petita vila. Llavors, la petita vila també és un espai que també volem que siguin racons on realment els pares es puguin seure amb els nens. De fet, des de la primera edició hem posat llibres, diguem, pel parc, no? I hem posat cartells de dir, explica'm un conte, no? Doncs volem que això... que d'alguna manera els pares també s'asseguin al terra amb els nens i puguin explicar, doncs, això, contes que puguin haver-hi allà, o escoltar o tenir activitats. Mm. Per això vull dir una mica aquests espais, no? La petita vila, que és aquest espai envallat, la plaça de la Vila, que és el centre on hem estat cada any, però diguem, on l'escenari encara estarà molt més centrat, diguem, a totes les propostes, i després el Jardí Literari, que no oblidem que es diu així, sí, Jardí Literari del Menhir, on realment tindrem aquestes propostes, diguem, del dissabte a la tarda, la proposta, diguem, de les perversions amb el Jordi Coromines, i el diumenge aquest homenatge a Lorca, que a més és un espectacle també, diguem, de flamenc, de guitarra, de música, o sigui, no és només un recital poètic, o sigui, que la gent que no conegui Lorca, però que li agradin altres expressions artístiques, que vinguin, perquè jo crec que gaudiran d'un espectacle molt únic.
0: També teniu una clocada d'ulls a l'Ain Gaudí. He vist, no?, que hi ha també com un conte.
3: No,
0: m'ha semblat
3: això,
0: veure.
3: Això al final ho hem hagut de canviar per un tema d'agenda. Per un tema d'agenda que
0: surt, com havia estat aquí,
3: que surt a la web de l'Ajuntament. Pues sí. està malament. Vull dir, és un tema dels contes d'Andersen. Ah. O sigui, que al final és un altre tipus d'espectacle. Però sí que, per exemple, el dissabte a la tarda també tindrem un espectacle de musical, diguem, de cançons i d'animació per tota la canalla.
0: Molt bé. També hem vist el doctor Bombó,
2: hi ha habituals, ja sabeu que tots els programes intentem incorporar a tot el que és local, no? I llavors, bueno, el doctor Bombolles és habitual,
3: bueno, però no, ve, és diferent,
2: no ve com a doctor Bombolles.
0: Toc de festa.
2: Bueno, ve toc de festa, no, en la xocolatada sí, però després fa l'itinerari, vull dir, fa diferents propostes.
3: Bueno, té una proposta, diguem, del gran Manitú, sí. O sigui que realment ve com un bruixot, diguem, també, i ens explicarà també, perquè jo crec que també és molt interessant tot el que ens porta aquesta cultura americana, diguem, dels indis. Tenen coses com molt interessants respecte a el que és les tradicions i l'espiritisme des del punt de vista molt, molt lúdic i molt de comunió amb la natura i amb tot.
0: Enric, venen editorials, entenc, no? També, o
3: aquest
0: no?
3: Any hem fet un format, com volíem una proposta totalment infantil, més que editorials, el que hem fet ha sigut un acord amb Abacus, i Abacus el que farà serà portarà llibres de diferents tipologies, però sempre centrats amb el públic infantil. I després hem convidat algunes editorials, però sempre de llibre infantil. També tindrem a la Rosa, que tindrà llibre d'educació i de segona mà, però també llibre infantil i familiar. O sigui que aquest any la proposta ja no està en un mercat editorial, és un mercat editorial, per això ho fem, diguem, Mercamollet és realment qui lidera una mica aquest projecte dintre de l'Ajuntament, però és un mercat, diguem, molt centrat a aquest tipus de publicacions. Llavors hem cregut que la millor manera era que Abacus portés aquesta representació de moltes editorials.
0: Doncs escolteu, el programa tal qual, potser amb petites modificacions, en cas de que es decidís avui, no? Doncs davant la previsió de pluja es traslladaria el 7 i 8 de novembre, però el programa gairebé que el podem
2: diria ara aquí que quasi al 100% ho traslladarem, sí. Perquè la previsió del temps és molt dolenta i per tant arriscar-nos amb tot aquest programa a fer-ho que només puguem treballar el dissabte al matí, doncs, també sap molt
0: clar,
2: greu.
0: Clar, de fet, allò, per exemple, Mollet contra el càncer, recordem que el dia 19 és el dia contra el càncer de mama, teníem previst aquest diumenge una caminada, que nosaltres l'havíem allò també difós, i també han decidit allò ajornar-la pel dia 25.
2: Aquí, com a primícia, diria que el 100% traslladarem l'activitat el 7 i el 8 de novembre.
3: 7 i 8 de novembre, i jo diria que el 95%, per no dir el 100% del programa que teniu,
2: es mantindrà
3: posat, i llavors ja farem difusió també a les xarxes socials.
2: Ja tornarem a venir.
0: Molt bé.
3: Sí, sí, ja
0: doncs queda dit. Molt bé, moltíssimes gràcies. Sobretot per la feina que es fa i que tothom allò reservi allò 7 i 8 de novembre. Ja ho donem gairebé per tancat.
2: Bueno, ja és un cap de setmana que anirà molt bé perquè la gent ja surt menys, farà més mal temps, vull dir, farà el temps més...
0: El dia 4 és el dia de la ciutat.
2: Exacte.
0: Llavors, doncs, escolta'm, tot ho podem lligar
2: tot
0: i que queda molt bé.
2: Molt
0: gràcies, Mercè. Gràcies, Anna. Adéu. Adéu-siau.

0: I tot seguit donem pas a l'agenda de tota la setmana. Penseu que hi ha activitats que s'estan anul·lant, com ara ens acaben de comunicar jo la Vila del Llibre, que gairebé al 100% ens asseguraven que es traslladarà el cap de setmana del 7 al 8, de manera que el nostre company, en Sergio Guardeño, qui és qui ens facilita avui l'agenda, potser ens comenta activitats que, doncs, abans d'anar, doncs assegureu-vos-hi. Anem a escoltar l'agenda. Endavant, Sergio, bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi hauran a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 21 d'octubre. Comencem l'agenda amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra fotogràfica de l'artista i retratista mulletana Judit Vizcarra, que convida a aturar-se davant del rostre humà i descobrir-hi les empremtes de les emocions, el pas del temps, l'herència genètica, els vincles i la pròpia identitat. Es pot visitar l'Auditori Campus Fundació fins al 30 de novembre. Una altra exposició que poden visitar és Mollet pren la paraula, una exposició de microrelats que construeixen com entenem el món i a nosaltres mateixos. Aquesta exposició és el resultat del treball fet pels alumnes dels tallers per a gent gran organitzats per l'Ajuntament de Mollet. Es pot visitar fins al 20 de novembre al centre El Lledoner. Xerrada Guia de Supervivència Laboral, una xerrada adreçada a persones d'entre 16 i 35 anys per conèixer les normes bàsiques que regulen les relacions laborals, així com aprendre a identificar quins són els drets i els deures dels treballadors i treballadores. Serà dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Policia Municipal als barris. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la Policia Municipal a un punt fix cèntric dels diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Serà divendres 16 d'octubre d'11 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 5 a 7 al barri de Col·legis Nous, a la Rambla Nova, davant del centre escolar. Memòria en xarxa, els primers passos cap a la democràcia. Mollet del Vallès, consistoris amb veu femenina. La mostra revisa els principals canvis polítics i socials del període i destaca el paper important de Mollet del Vallès en la incorporació de les dones a la policia municipal amb l'elecció d'Anna Boix Pareres com a primera alcaldessa del municipi l'any 1979. Serà divendres 16 d'octubre al Museu Abelló. També per divendres 16 tenim el club de lectura en anglès amb Tuesdays with Murray, de mig àlbum, a càrrec de Natàlia Nafadova, de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet del Vallès. Serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura. Arts i escena amb l'actuació d'Inestables Acoustic Trio, un viatge sonor que barreja cançons pròpies nascudes en català amb interpretacions plenes de personalitat de grans himnes del pop, el rock i el soul. Per reservar l'entrada cal trucar al 93 579 0966 o enviar un correu electrònic a alledoner@molletvallès.cat. Serà divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al mateix centre El Lledoner. Seguim amb divendres 16 i la tarda de karaoke, on podràs venir a gaudir i cantar les teves cançons preferides. Serà a 7:45 al Centre Cívic de Camp Antiquet. Un clic per Cuba, 14a Festa Solidària de Mollet amb Cuba. Serà divendres 16 d'octubre a 9:15 del vespre al Mercat Vell. Seguim amb dissabte 17 d'octubre amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. 6a Fira del Disc i Cinema, aquest dissabte 17 d'octubre a partir de les 10 del matí a la Rambla Fiveller. Seguim amb dissabte 17 i la sortida cultural al Museu de la Xocolata de Barcelona. Una visita guiada per conèixer d'on prové el cacau, com va arribar al continent europeu i de quina manera anar transformant-se fins a convertir-se en la xocolata que coneixem avui. Serà a les 10 del matí al Centre Lledoner. Presentació d'equips del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Aquest dissabte 17 a les 4 de la tarda al Camp Municipal de Futbol dels Germans Gonzalvo. tarda de DJ. Una activitat de tarda per poder ballar i gaudir amb la millor música, el ritme que marcarà el DJ. Una activitat adreçada a joves de 14 i 17 anys i que tindrà lloc dissabte 17 d'octubre a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. Una altra activitat per dissabte és Impro Show.

i presencial al Centre Cultural La Marineta el mateix dia a la taquilla del Teatre Honor abans de començar l'espectacle si no s'han exhaurit. Serà diumenge 18 a les 12 del migdia al Teatre Municipal Can Gomà. També per diumenge 18 d'octubre tenim el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Per dilluns 19 d'octubre tenim la xerrada Com afrontar les emergències mèdiques. Aprèn com actuar amb seguretat davant de qualsevol emergència sanitària. Serà a 6:00 de la tarda a l'Ateneu Gran, espai de formació per a gent gran. I per acabar tenim el Club de Lectura Pla Nou amb el llibre Elizabeth Finch de Julian Burns i modera Héctor Calvet. Serà aquest dimarts 20 d'octubre a 7:00 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Nosaltres ens tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda

0: d'Alemany ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda, quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigues, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves, que dificulta la circulació, i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: I tot seguit donem pas a l'espai del Va de Lletra, avui compartit des de la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. En allà s'ha traslladat la nostra companya Carla Ramos, que avui conversarà amb el director de la Biblioteca, l'Héctor Calvet. Endavant, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més en aquest espai del Va de Lletra, que avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries. I avui ens acompanya l'Héctor Calvet, el seu director. Molt bon dia, Héctor.
2: Molt bon dia, Carla.
1: Nosaltres que estem aquí, doncs bé, jo ja intueixo una mica de què va el tema, perquè les portades doncs són molt vistoses, però com sempre la primera pregunta és, Héctor, de què parlem avui?
2: Doncs mira, per començar una mica el curs amb mi, ens posarem una mica fantàstics, no? És veritat que la fantasia, les darreres dècades, allò potser fa 15 anys, 20, s'ha posat molt de moda, gràcies sobretot a l'obra de dos autors, bueno, algun més, parlarem d'algun d'aquests, però sobretot del Martin, de George Martin, la Declaración de Hielo y Fuego, el Juego de Tronos, clar, mundialment famosa, per la sèrie de televisió, milions de llibres venuts i milions d'espectadors, no? I, per exemple, un altre autor que també va posar molt de mà al seu moment va ser el Patrick Rothfuss, que va amb el nom del vent, per exemple, aquesta trilogia que s'ha quedat inacabada. Que la del Martin encara està pendent, a veure si es quedarà inacabada, perquè falten dos llibres pel 7 que en haurien de ser, i portem molts anys esperant el 6è. Per tant, ara mateix hi ha una certa ànsia, no?, dels lectors de fantasia per veure què llegir, perquè, òbviament, aquests dos autors, per un motiu i un altre, el Patrick Rothfuss, en principi sembla que té alguns problemes de depressions, i, per tant, el tercer llibre va molt malament, o sigui, segurament no sortirà molt tard. I llavors el que volem donar avui és una mica d'opcions, no?, la gent que busqui seguir llegint fantasia, que s'han aficionat a la fantasia gràcies a les obres d'aquests autors, doncs quins altres autors allà fora, autores també, que poden omplir-te aquest forat, no?
1: Doctor, amb aquesta explicació veiem que ets bastant amant, d'aquest tipus de gènere de llibres.
2: Del gènere fantàstic en general, A mi m'agrada molt la ciència-ficció, algun altre dia segurament parlarem de ciència-ficció, però és veritat que la fantasia ara mateix té una tirada molt, molt bèstia, no? És veritat que hi ha altres fantasies una mica més orientades a un públic més femení, més venint de la novel·la juvenil, vale? Avui no farem tant aquest vessant, sinó anem una mica a la fantasia aquesta més clàssica, no? més una mica hereves del Senyor dels Anells, també, que podem, més o menys, Vull dir, no és el mateix, òbviament, ja veurem que hi ha diferents aproximacions, però fem aquests autors que ja porten uns 20 anys, 25, que estan fent molta feina i són noms molt de referència en el mercat, no? Alguns inclús s'han recuperat fa poc, vull dir que s'han tornat a reivindicar fa molt poquet. Ara parlarem d'una autora que a mi m'agrada molt, la Robin Hobb, que feia uns anys que s'havia publicat, però havia caigut una altra vegada a l'oblit i ara es torna com a reivindicar, no? Per exemple, és un d'aquests moments que veiem que inclús noms una mica més antics s'estan recuperant d'una forma important, no?
1: Doncs per omplir aquest buit que deixa Martin, no?, que ens comentaves, amb quina proposta comencem, Héctor?
2: Segurament, les que tinc sobre la taula, el que ara mateix té més nom és aquest escriptor anglès, que és el Joe Abercrombie. Aquest autor va publicar fa uns anys una primera trilogia, que és la que va tenir tant d'èxit, que es diu La primera ley, ¿vale? Aquest és La voz de las espadas, el primer llibre, i aquest és un autor semblant al Martin, amb un punt... Segurament és com una mena contrapunt al Martin en algunes coses. Per començar, té una producció molt àgil. No és que sigui molt extensa, però és àgil. El mateix llibre que el Martin pot trigar 3 anys a escriure, o 4, i potser t'ho fa un. I, per tant, té una presència molt, molt, molt habitual a les llibreries, no? Per dir, i és veritat que té un punt una mica més gamberro. Vull dir, és veritat que és una fantasia a vegades més bruta, que ja és prou bruta, la de Juego de Tronos, però aquesta és com a vegades inclús una mica més... va més enllà, no? Té una expressió que a mi m'agrada molt, que és la de quan la gent mor, diu que la gent torna al fang. No? Vull dir, té aquesta idea una mica realista a base de la fantasia. De la realista inclús han posat uns segons quins temes, com per exemple fer una mena de fàbules o metàfores del capitalisme, del poder de la religió... Vull dir, encara que sí, tot fantàstic, va posant aquests temes socials contínuament. I per tant és com una relectura a vegades de la nostra realitat, però en clau fantàstica, no? Igualment té personatges supercarismàtics. Vull dir, una cosa important de l'Abercrombie, que té un ritme molt àgil, és que els personatges estan molt ben definits, no? Vull dir que realment hi ha més tenen els seus secrets, no sé si te'ls pots fiar dels personatges, tenen aquests punts grisos, a vegades foscos, i sembla que no, i llavors té diverses sorpreses al llarg de la trilogia, no?
1: I de, tenim la saga acabada, en aquest cas.
2: L'Albert Crombie, en aquest sentit, és un autor molt àgil, i per tant té aquesta primera trilogia acabada, té una segona trilogia en aquest món també acabada, i després té diferents històries més aviat autocontingudes. No? Ara, justament, fa molt poquet, ha publicat aquesta nova trilogia, que es diu Los Diablos, ¿vale? Que aquesta, tot un fenomen, que torna a reivindicar una mica aquesta idea del grup de personatges una mica, a vegades, foscos. No? Aquí parla d'un personatge que no ho és tant, és un religiós, que va fer una sèrie de missions, però sobretot els seus acompanyants són assassins, mercenaris, per tant, fuig d'aquesta idea una mica dels herois clàssics, no? Que sempre és la gràcia que té una mica que l'Albert Crombie, no? No hi ha herois en els seus llibres, no?
1: Mm-hmm. Sempre per això, normalment, en aquest tipus de gènere, acostumen a ser com històries més fosques, no bèl·liques, també.
2: Efectivament, sí que hi ha una sèrie de paràmetres, però semblants a tots aquests llibres, és que, òbviament, del conflicte no sortim, vull dir, hi haurà conflicte, hi haurà regnes, hi haurà màgia, hi haurà aquest tipus d'elements que estan presents a tots aquests llibres, no? I és veritat que sempre hi ha batalles. De l'Albert Crombie és un escriptor que, per exemple, les batalles l'escriu molt bé, realment molt bé. Vull dir, són molt divertides, no, perquè l'humor no es perd, però també són molt fosques. Aquí no hi ha personatge que tampoc estigui gaire lliure de passar humanament, tothom ve a patir. Per tant, el conflicte sempre està molt present, no? Sí, sí.
1: I després d'ara que deixem aquest autor enrere, cap a on anem, Héctor?
2: Doncs mira, recuperem la Robin Hobb, que et deia abans, no? Aquesta també és la seva primera trilogia, la trilogia del Batídico. El primer llibre es diu L'Aprendiz Asesino, i aquest es va publicar l'any 95, un any abans del Juego de Tronos, del Martin. I en alguns aspectes va ser com predecessora d'aquest altre llibre. Vull dir, realment, si la llegeixes, tenen alguns certs punts en comú. ¿Vale? Jo, per això, sempre m'ha semblat que la Robin Hobb és una autora que no s'ha reivindicat prou, perquè jo crec que ella va marcar molts dels punts de la fantasia dels 90, no? I, per exemple, aquí també tenim, òbviament, Los Reinos en Disputa, aquí hi ha pirates, però el personatge ja tornem a ser un personatge una mica diferent, és un bastard, que a més té uns seus poders, llavors l'entrenen per ser, com no pot ser rei, serà un assassí, ¿vale? I, per exemple, que fa això, és un personatge que ja de cop ja el tens fora, no?, de l'ambient habitual. Mhm. I és una persona que aprèn a ser assassí i a conviure amb ser-ho. Vull dir, a més té altres poders, com parlar amb els animals, per exemple, té telepatia. Llavors té un altre concepte, a vegades inclús de menyspreu social, per exemple, per tenir aquesta lligam amb els animals, no? Perquè pot ser com una mena de bestialisme d'alguna forma, no? Per tant, ja aquesta autora parlava d'aquests personatges una mica diferents, no? Mm-hmm.
1: És a dir, que a qui li agradin aquestes sagues de Joc de Trons, aquí també poden trobar, no, doncs, potser similituds, o que també gaudeixin amb aquestes lectures.
2: Segurament, les que tenim aquí sobre, és el més semblant de tot. Així la resta poden ser una mica diferents. La Robin Hobb i el Martin, ja dic, tenen tots a vegades molt, molt semblants. És veritat que el Martin després va fer aquest llibre estotxo, que tenen tantes pàgines i tantes personatges, i va ser com molt cruel en algunes coses, i potser la Robin Hobb, tot sí que també bastant directa, no és tan cruel com el Martin en algunes coses, no? Però és veritat que el to és molt, molt semblant.
1: Mm-hmm. Bueno, déu-n'hi-do, també de pàgines amb aquests llibres, acostumen, o sigui, són trilogies, però que necessites temps, per acabar-te un llibre, un volum.
2: I a més, alguns són trilogies bastant tancades, però, per exemple, Robin Hobb té 5 trilogies relacionades amb el mateix món d'aquest, no?, del Batídico. Per tant, si vols lectura, la tindràs. Entenc que també aquest tipus d'estructura et permet deixar un argument si ja estàs una mica fart, eh? Així com el Martin són teòricament 7 llibres, cadascun més gruixut que l'anterior, sí que és veritat que a vegades d'aquesta manera et donen lectura per molts anys, eh? Si t'agrada el tema. Si no, jo crec que almenys són prou tancades com per anar escollint què vols llegir, eh? Tot s'ha de dir. Ara, si volem una cosa exagerada, el Stephen Erickson que tenim aquí davant, ¿vale? O sea, tenim aquí Los Jardines de la Luna, és el primer llibre del Malaz, el libro de los caídos, és el primer, són 10. ¿Vale? 10 llibres molt excessius, ¿vale? Vull dir que són molt amplis, però a més excessius en com tracten al lector, perquè aquest és un autor que no té molt respecte per el lector. O sea, ell escriu la novel·la, hi ha coses que no te les explica, i et fica al mig de l'aventura. Si hi ha coses que les pilles, i si no les pilles, és tu problema. Per tant, no és per estómacs fàcils, allò senzills. Vull dir que realment aquest demana un cert interès i una certa constància. És molt xulo, el llibre, perquè és que té elements molt, molt curiosos, perquè a més torna a ser el tipus que dèiem, del conflicte, de l'exèrcit, de la mort, de la sang. Els déus tenen presència a la Terra, per exemple, vull dir, per tant, estan molt presents en tota la mitologia, perquè són reals, però és veritat que al lector no li dona peixet. Vull dir, realment hi ha coses que passaran i dius, què està passant? Doncs pues no te l'ha explicat, i no te l'ha explicat. Vull dir, realment, no és que tu ho hagis perdut o t'hagis enterat, que podria ser, perquè, clar, no és fàcil, sinó que realment hi ha coses que les dona per enteses. Per tant, no és una lectura tan lineal com altres trilogies o altres nissagues, no? Per exemple, són 10, però els tres primers són tres inicis diferents. Per tant, tu pots començar la decalogia per qualsevol dels tres primers. I a partir d'aquí moure't. Vull dir que realment és una experiència interessant, però ja avisem que pot ser una mica cansada per lector, tot s'ha de dir. És molt fascinant la lectura, és xula, però fàcil no és.
1: Però llavors aquests tres primers volums estan explicats des d'un personatge diferent, o el que passa és que es van entrellaçant històries, o com ho fa?
2: En principi en personatges diferents, efectivament. Són potser tres diferents personatges que potser temporalment comparteixen en el moment, però són tres línies que llavors a partir del quart ja comencen a fluir, no? a coincidir i a desenvolupar la línia general. Però és veritat que per exemple, jo aquest, per exemple, li vaig regalar al meu germà i li vaig regalar el segon, perquè suposo que el segon és millor que el primer, ¿vale? Per tant, d'alguna forma, però el primer, vulguis que no, és el primer llibre, l'autor, i això a vegades també es nota, que sigui el primer, pues, falta polir algunes coses. A Abercrombie no li passa, i a Robin Hobb tampoc, vull dir, són escriptors molt, molt fiables, però l'Erickson és com un escriptor a vegades com molt visceral, de com a forma d'escriure, per tant, això s'ha de tenir en compte.
1: Llavors, quan arribes al quart volum, no, tens una idea o una altra dels personatges. També jo penso que comentaves, és una saga que són 10 llibres. És molt difícil captar l'atenció del lector durant 10 llibres, o sigui, vull dir que hi ha molta pensada al darrere.
2: Sí, a més és curiós, la idea, la història una mica darrere d'aquests llibres és que ell i un amic, que també va escriure algun altre llibre amb ell, van crear com una mena de... eren mòduls per jugar a rol. I d'aquí van crear ells mateixos, perquè és aquesta idea de crear un món fantàstic, i d'aquí ells van començar a crear personatges, no? I és una mica la gràcia de com està plantejat. Però és veritat que després el que és important és aquesta forma estranya d'escriure. Vull dir, realment d'allò de dir-te, no te lo voy a dar, no serà fàcil això? Toma, ¿vale? A ver què haces. I 10 llibres tan grans, perquè tenim, saps, a la biblioteca tenim els primers 4 i són uns totxos, són tranquil·lament 800.000 pàgines, no és fàcil, i realment m'agrada veure qui ha arribat al desè. De qui va començar i qui ha arribat al desè. Jo no, eh? Jo me quedé al primer i en un moment ho agafaré, però t'has de mentalitzar, no? Ara, ja et dic, és bastant fascinant la forma de fer-ho, eh?
1: Clar, has de tenir temps, t'ha d'enganxar, vull dir, déu-n'hi-do, no és un llibre per iniciar-te, en el gènere. Què més tenim, Héctor? Avui per quin altre autor parlem?
2: Un altre que, òbviament, no podem no parlar d'ell és el Brandon Sanderson, és un escriptor americà. Aquest, al contrari de l'Erickson, aquest és molt amable. Vull dir, no vol dir que la seva fantasia sigui fàcil o sigui molt, molt nyonya o no. Vull dir, realment és interessant, s'assembla a algunes altres, no? Però és veritat que la seva fantasia, d'alguna forma, és més blanca que la resta. Té una producció molt extensa, ¿vale? Aquest sí que és aquells que té fama de ser... Bueno, de fer un llibre cada 15 dies, no tant, però té moltíssims. Els ha lligat tots dins un univers que es diu el Cosmer, ¿vale? Però la primera trilogia, que jo penso aquí ja sabries si t'ha entès o no, és gent més coneguda, és aquest que es diu Nacidos de la Bruma, que són tres llibres. Bueno, en principi el llibre ha fet alguna segona trilogia, ha fet alguna continuació, però jo crec que els tres primers ja tens prou per saber com funciona. Aquí és una fantasia una mica més medieval, parla d'uns personatges que tenen una mena de poders que deriven dels metalls, i a partir d'aquí és com, no?, parla del poder, de los rebeldes, de certs règims autoritaris. Vull dir, realment, és una cosa a vegades una mica més continguda a nivell d'escope, d'ambient, que no la resta, no? Però la gràcia, sobretot, és aquest tipus de fantasia una mica diferent, perquè fer servir els metalls com alguna mena de que dona superpoders o habilitats és rara. Vull dir, realment, ha creat ell mateix un sistema màgic que és bastant diferent o bastant original, no? I és una mica la gràcia. A partir d'aquí, el Sanderson és molt amè, és molt entretingut, vull dir que et dona molt joc, i segurament d'aquestes que estem parlant és segurament el que ha tingut, a part de l'Abercrombie, però aquest ja et dic que és una mica més gamberro, del que ha donat una mica més, és més per a tots els públics, potser el Sanderson, no? Que no la resta.
1: Més accessible, clar, també entenc que al final amb totes les opcions que hi ha del gènere també has d'innovar i has de portar coses que fins ara no s'hagin vist, i amb tota la quantitat de propostes que hi ha, doncs no deu ser fàcil escriure un llibre d'aquest gènere. Què més tenim, Héctor?
2: Per continuar, una autora una mica més moderna, la N.K. Jemisin, aquesta l'he agafada perquè té aquesta trilogia, aquesta trilogia també, ja vemos aquí una constante, de la Tierra Fracturada, i és una mena de és més moderna en el sentit de l'aproximació. És una barreja entre fantasia que deriva en sense ficció. No vull explicar mucho más, perquè si no, destripo el libro. ¿Vale? Son, també a nivell narratiu té una certa originalitat, perquè parla de tres dones diferents, ¿vale? Que ja també tenim aquesta aposta per una dona com a protagonista, que també trenca una mica la idea una mica més clàssica del grup d'aventurers i tal. Tres dones a priori diferents, no penso dir nada más, que t'expliquen tres històries sobre un món que cada cert temps pateix una sèrie de cataclismes, no? I llavors està a punt de desaparèixer la societat i tal, intentant com sobreviure, i a partir d'aquí t'explica ella, l'autora, la N.K. Jemisin, realment quin és l'origen d'aquest món i per què està passant això. I llavors quan té aquesta deriva, una més cap a la ciència-ficció, per tant, és una aproximadament més moderna d'aquesta fusió de gèneres que potser és més habitual que no abans, no?
1: O sigui, és una història en femení, aquesta.
2: Sí, a més, juga, també com a part així més moderna, a vegades amb els gèneres. Vull dir, realment hi ha personatges que no et queda clar quin gènere és, per exemple. Per tant, aquesta... Bueno, ho fa bastant bé, eh? Vull dir, s'ha dit que no et dona lliçons, però introdueix personatges d'alguna forma, que si és una bona autora, doncs no fa falta que t'expliqui molt amb la narrativa, amb la història, ja veus quin tipus de personatge és, no? I això l'introdueix com una forma molt orgànica, molt natural. Vull dir que realment té aquests punts moderns, és una autora, a més, afroamericana, que també és un punt una mica a vegades curiós, no? Una mica diferent, i és d'aquestes autores que en els últims temps han tingut molt nom, no? En aquest món de la fantasia, sobretot amb aquests llibres.
1: Doncs queda comentada aquesta trilogia, anem cap a una altra trilogia, Héctor, o no? Cap on anem?
2: No. Algun llibre més on, eh? Vale? Aquí agafem també un autor bastant conegut, que és Andrzej Sapkowski. Aquest és polac, no és polonès, no és habitual tampoc, però el seu personatge és molt conegut. No sé si tu el reconeixes a la cobert, van fer una sèrie de Netflix, que és The Witcher, jocs d'ordinador també The Witcher, però la saga no es diu així, la saga és de Geralt de Rivia, ¿vale? I aquest té un punt europeu, més europeu, perquè molts d'aquests són americans, tenen el seu punt de vista més fantàstic, molt de la seva, no? del seu gènere de tota la vida, però el Sapkowski fa una aproximació bastant crepuscular de la fantasia. El seu personatge no és un heroi, és una mena d'antiheroi, però és una fantasia molt medieval, molt fosca, molt bruta, molt europea, realment aquesta idea una mica de los tiempos oscuros de l'edat mitjana, no? Per tant, no és una aventura que lluita, per exemple, amb bèsties i el que vulguis, ¿vale? I també trobarem les típiques rencies entre reinos i tal, però té aquest punt raro, fosc, crepuscular, que canvia molt les normes del joc, no? Realment aquesta idea una mica de que el mundo fantástico no es tan bonico, no? És allò que és bastant més dur, bastant més desagradable, bueno, com una mena d'espagueti western aplicat a la fantasia, no?
1: Sí, de fet, en general, aquestes històries, el que comentàvem a l'inici, solen ser bastant fosques, per tant, això, doncs, aquest llibre potser ho exemplifica més, no?, aquesta crueltat d'aquests sers que van apareixent.
2: Sí, i a més, ja dic, aquest punt europeu a vegades destaca, no? Sobretot aquest punt de l'est, d'aquest ser polonès, també fa aquesta idea d'una mica més una fantasia medieval centroeuropea, molt més fosca. Sabem que la part històrica centroeuropea pues va ser bastant dura, multitud de batalles i, bueno, bastant, no? Allò és una història complicada, la centroeuropa, no? A nivell general, però tota la part medieval. I aquest és el que fa recull aquesta mica d'esta herència, no?
1: I Héctor, ens queda una darrera recomanació. Quina comentem?
2: Doncs mira, agafarem aquesta autora, la Naomi Novik, que aquesta fa una altra aproximació a la fantasia, una mica diferent, però que és curiosa, no? Es diu Un cuento oscuro, perquè justament fa això, agafa l'origen dels contes, d'alguna forma. Fa una història de fantasia amb aquest llibre, però on veurem molts elements dels contes infantils. Bueno, infantils, que per nosaltres són infantils, però en realitat, quan va començar, no ho eren. Però evita que aquesta idea de jugar amb este bagatge cultural nostre dels contes infantils, de les bruixes, dels boscos, de no sé, aquest tipus d'idea, i fer un llibre per adults fantàstic, no? Llavors és una mica, bueno, aquest de les malediccions, no? D'aquesta idea una mica més de cuento de fades, però aplicat a una idea molt, molt més fosca, no? A un món molt més curiós, molt més fosc, i llavors, bueno, és aquesta donar-hi la volta, no? Una mica d'aquests contes infantils, no? I recuperar la idea del conte una mica més per adults, no?
1: Pot semblar potser fins i tot reconfortant, no? Perquè al final entenc que són històries que ja coneixem amb un gir, però que bàsicament doncs, ens resulten familiars. Doncs Héctor, amb aquestes recomanacions posem el punt i final a aquest espai del Valletra, que ara feia molts mesos que no ens trobàvem en aquests micròfons, i si més no, doncs hem escollit un tema dens, no? També ara que ve aquesta època època així més fosca, tardor, no?, que ja estem endinsats, doncs potser aquestes lectures venen més de gust llegir ara que els dies són més curts, que ja, doncs, hi ha menys llum. Així que aquestes persones que us agradin aquest tipus de gènere, doncs aquí a l'Hoteca tenim totes aquestes recomanacions i moltes d'altres, i amb això posem punt i final, però ara sí que ens tornarem a trobar periòdicament, així que agrair-te aquestes recomanacions i ens tornem a trobar ben aviat, Héctor, que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: A tu, Carla, moltes gràcies.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, tingueu una bona jornada i que ens sigueu escoltant a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el pròxim 19 d'octubre, l'Associació contra el Càncer reprèn la campanya iniciada el curs passat sota el lema «Ens ho prenem a pit». La campanya d'aquest any posa el focus en les necessitats que les dones amb càncer de mama manifesten i que, més enllà del tractament, puguin sentir-se cuidades i escoltades. L'Associació contra el Càncer organitza dues activitats amb motiu d'aquest dia, que s'escau el 19 d'octubre, i el dissabte 17 hi haurà al Teatre de Can Gomà la proposta teatral ImproShow contra el càncer. I diumenge, l'endemà, instal·laran una taula informativa on també podran trobar productes solidaris. Ho explica Eva Jiménez, que és la presidenta de la seu local de l'Associació contra el Càncer.
1: L'entitat el que vol és que la gent coneixi que existim, que aprofiten els recursos que l'associació ofereix i, evidentment, pues, per oferir aquests recursos es necessita la captació de diners. O sigui, ja estarem tallant pues, amb productes solidaris. Aquest any, a més, hi ha productes que jo he vist i que són molt macos, ara també vinculats pues, al tema ecològic, a la sostenibilitat. I allà estarem pues, per informar i per gaudir d'un matí pues, molt maco.
0: Una venda d'entrades que es poden adquirir al web entrapolis.com. I davant la previsió meteorològica de pluja d'aquest diumenge, l'Associació Mollet contra el Càncer ha ajornat la caminada matinal solidària i a través de les seves xarxes han anunciat la nova data i l'activitat es traslladarà el diumenge 25 d'octubre, una setmana més tard del previst inicialment. I moltes de les associacions veïnals de Mollet no estan passant pel seu millor moment. La tendència a l'individualisme i la pèrdua de sentiment de pertinença al barri fan que molta gent no s'involucri a les entitats, un fret que s'agreuja amb l'envelliment del veïnat. Una de les entitats que no passa per aquest bon moment és l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Estació de França. La seva presidenta, Montserrat Gambau, ha afirmat que falta gent involucrada i les converses sobre dissoldre l'entitat estan sobre la taula.
2: Ahí está, sí, porque esto no se levanta y entonces está la cosa un poco ahí. Ya te lo notifico, no es de algún directo, pero ya te notifico algo que no está la cosa funcionando como tendría que funcionar.
0: Si finalment l'associació es dissolgués, Mollet ja hauria perdut enguany dues entitats veïnals, ja que l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Borrell també ha baixat la persiana per la mateixa problemàtica. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? No os perdáis Cine Sótano, todos los jueves de 9 a 9 y media de la noche y todos los sábados de 3 a 3 y media de la tarde. Un abrazo y mucho cine.
1: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons, qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida, vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
6: CQ, CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
7: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, CQ, Voces Amigas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família de

0: noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviat per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a la P7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Ho sent veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:45 del migdia.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 719, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui us parlaré de com va començar l'esquí com a esport a casa nostra. Fins al 1919, quan es va organitzar l'expedició a la Vall d'Aran, l'esquí era un mitjà de desplaçament per la muntanya a l'hivern. Ja al 1908 trobem les primeres experiències amb esquís als rasos de Peguera, i l'any següent, el 1909, un grup del SEC arribava a la Molina i va descobrir els pendents nevats de Font Canaleta. Per aquelles dates es remuntaven els pendents a peu o amb esquís abans de baixar lliscant, i allò de Font Canaleta va ser tota una troballa. Encara que per poder arribar a aquella zona calia haver fet tota una excursió prèvia que començava a Ribes de Freser fins a la Collada de Toses, la qual cosa requeria, a més de ganes d'esquiar, una forma física insuperable. Però el 1922 es va acabar la línia del ferrocarril que connectava Barcelona amb Puigcerdà, la qual, a través d'un túnel de cargol per sota de la Collada de Toses, va obrir, oh miracle, una estació a la Molina. Aquest fet va facilitar l'accés massiu dels primers esquiadors i va popularitzar definitivament l'esquí. No sense un recull d'anècdotes, fruit de les circumstàncies i del jovent que hi viatjava. Una de les més famoses és la del Capitán Maravillas. Per aquest nom es coneixia un revisor de Renfe, i el pobre home se les havia de veure amb tots els que viatjaven sense bitllet o amb bitllets trucats. Parlem de finals dels 50. La canalla, de pocs recursos econòmics, generalment viatjava amb un bitllet fins a Vic i a partir d'allà se'l feia durar. O senzillament embarcava amb un bitllet d'andana i quan convenia s'amagava sota algun seient darrere de les motxilles que hi havia pel mig. La cosa anava de que quan el Capitán Maravilla s'acostava al vagó calia escapolir-se per tal de poder saltar de vagó a la següent parada. L'home, que se les sabia totes, mirava per l'altra banda de l'andana per tal de caçar els presumptes infractors i el crit de «Os he visto!» iniciava la persecució per tot el tren. Aquell qui era enxampat li tocava pagar el bitllet fins a la Molina. I aquí entra la inventiva de l'època. M'explicava una persona que ho va viure que aquests bitllets, que eren de cartró, alguns nois arribaven a recuperar els ja utilitzats. Els mullaven per estovar-los, feien desaparèixer les marques amb la planxa de la mare. I fins i tot s'havien construït un estri per tornar-hi a marcar la data. La necessitat activa la inventiva. Eren temps d'escassetat, però el desig d'anar a esquiar podia més que el reglament. Així, el 1925, es va inaugurar el refugi xalet del Centre Excursionista de Catalunya, el primer allotjament de l'estació d'esquí, i que va servir de punt de trobada per a tota una generació de muntanyers. Però no va ser fins al 1943 que es va beneir i inaugurar a Font Canaleta el primer remuntador mecànic de tot l'estat, dissenyat perquè els esquiadors ja no haguessin de pujar caminant. El 1946 es va posar en funcionament el telecadira del Turó de la Perdiu, una obra d'enginyeria suïssa amb 140 cadires monoplaça que connectava la zona baixa amb les pistes superiors. L'expansió cap a la Tosa no va arribar fins al 1954, amb la construcció d'un telecabina de dues places fins a Puigdalt i, posteriorment, ampliat fins a la Tosa. D'aquesta manera, l'estació va créixer notablement en desnivell i quilòmetres esquiables. Seguit de la Molina, ens cal parlar d'una altra estació emblemàtica de casa nostra, Núria, situada al Pirineu Oriental, al Ripollès. Té una de les històries més riques i singulars pel que fa a l'esport de la neu a casa nostra, sense oblidar la del seu cèlebre tren cremallera. Cal explicar que abans de la seva construcció, l'única manera d'arribar al santuari de Núria era caminant a peu des de Caralps o Ribes de Freser, pels camins tradicionals, com el Camí Vell. I no va ser fins al 1924 que l'empresa Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, que ja gestionava el Cremallera de Montserrat, va proposar crear una línia ferroviària per facilitar l'accés a Núria de pelegrins i muntanyencs. El Cremallera es va inaugurar el 22 de març de 1931, després d'unes obres de gran dificultat tècnica, doncs calgués salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12,4 quilòmetres. L'estació terminal de Núria, situada a 1.964 metres d'altitud, manté el rècord de ser el punt ferroviari més alt de Catalunya i de la península Ibèrica. Actualment, la línia està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha renovat les infraestructures i el material mòbil per garantir-ne la seguretat i una millor explotació. La setmana que ve seguirem parlant de l'evolució de l'esquí a casa nostra.
0: i botes. L'agenda.
1: Pel dijous, dia 15, el grup Dijous té programada una matinal de Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental. Un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres de pujada i baixada. 5 hores de durada i dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua i equip personal. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Au lloc de sortida, pavilló de la Riera Seca a les 6:45, amb vehicles particulars. El dissabte 17 hi ha sortida de senders. GR2, etapa 3, de Lledó a Besalú. Vocal és en Jordi Luque. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport en autocar. Preu, 20 euros al soci, 26 euros no soci. Diumenge 18, el grup Extrem fa una sortida cap a Manlleu, Roda de Ter, Font dels Enamorats i Meandre de Gelabert. El vocal és Antoni Baldó i en Bartomeu Butxosa. El recorregut són 9 quilòmetres amb un desnivell de 50 metres de pujada, 50 de baixada. Hi ha opció de pícnic i dinar en el restaurant Gurri Xic, per un preu de 35 euros tot inclòs. Lloc de la sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 8 del matí, transport en autocar. Preu 18 euros soci, 20 euros no soci. Tota aquesta informació la podeu ampliar en la web del club.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Salutacions, són 2:15. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el pròxim dilluns, dia 19 d'octubre, les associacions locals contra el càncer realitzen diferents activitats. Així, l'Associació contra el Càncer a Mollet organitza concretament una proposta teatral aquest dissabte, dia 17. Es tracta de l'Improshow contra el càncer i diumenge, en principi, tenen previst d'instal·lar una taula informativa on també es podran trobar productes solidaris. Ho ha explicat la presidenta de la Junta Local, Eva Jiménez.
1: Hi ha dins de les petites coses, els petits detalls que té l'escultura, hi ha dos...
2: L'entitat el que vol és que la gent coneixi que existim, que aprofiten els recursos que l'associació ofereix i, evidentment, pues, per oferir aquests recursos es necessita la captació de diners. O sigui, ja estarem tallant pues, amb productes solidaris. Aquest any, a més, hi ha productes que jo he vist i que són molt macos, ara també vinculats pues, al tema ecològic, a la sostenibilitat. I allà estarem pues, per informar i per gaudir d'un matí pues, molt maco.
0: L'Improshow tindrà lloc, com dèiem, el dissabte, a 8:15 de la tarda, al Teatre de Can Gomà. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma entrapolis.com. I davant la previsió meteorològica de pluja d'aquest diumenge, l'Associació Mollet contra el Càncer ha ajornat la caminada matinal solidària que tenien prevista per aquest diumenge. A través de les xarxes socials han anunciat la nova data i l'activitat es trasllada a diumenge 25 d'octubre, una setmana més tard del previst inicial. Realment, el dilluns, dia 19, dia contra el càncer de mama, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, l'entitat hi serà present a l'Hospital de Mollet. I dir també que la nostra ciutat comptarà a partir de demà divendres amb un espai de dol perinatal al cementiri municipal. El projecte anunciat a principis d'any per l'alcaldessa de la ciutat com una de les actuacions destacades per a l'equipament funerari es farà realitat amb la descoberta d'una escultura. L'autor és en Lluís Vaquero, el molletà Lluís Vaquero, a qui el consistori ha encarregat aquest projecte. Lluís Vaquero ha explicat que un dels símbols més vinculat al dol perinatal és la papallona, associada a la transformació, la memòria i la permanència del vincle amb el fill perdut, i amb aquesta simbologia també és present a l'escultura que demà serà descoberta i que compta amb dues papallones, ho explicava el propi Lluís Vaquero.
1: Hi ha dins de les petites coses, els petits detalls que té l'escultura, hi ha dos papallones. Normalment ja s'ha assabentat que s'utilitza la papallona per la metamorfosi, el tema d'estallar la cimeritat. Clar, hi ha dos petites papallones i la gent suposo que les trobarà molt aviat, però estan allà.
0: La descoberta de l'escultura, com dèiem, es farà demà divendres a les 6 de la tarda al cementiri municipal de Mollet del Vallès. A l'acte hi assistiran, entre altres representants, l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
4: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
3: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres

0: forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
4: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics. Us avancem algunes de les qüestions que desenvoluparem a l'informatiu Mollet al dia d'aquí mitja hora. Concretament us parlarem del projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià, un projecte en què la Regidoria d'Habitatge i la Dinamo Fundació treballen des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat. També explicarem que a partir de demà la nostra ciutat disposarà d'un espai de dol perinatal al cementiri municipal. Concretament, a les 6 de la tarda d'aquest divendres es farà la descoberta d'una escultura obra de l'artista local Luis Vaquero. La Vila del Llibre es farà els dies 7 i 8 de novembre. La previsió de pluja per aquest cap de setmana ha fet que el consistori mulletà hagi decidit ajornar l'activitat prevista per aquest cap de setmana. I també ens farem ressò de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França, que sembla ser estan en perill d'extinció. La presidenta de l'entitat ha dit que falta gent involucrada en el projecte, de manera que les converses per dissoldre l'entitat estan sobre la taula. Aquestes i altres informacions a partir de la 1:00 del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us volem parlar d'un nou servei que posa en marxa la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si és pioner en el que és el territori o si hi ha d'altres experiències. En tot cas, us volem parlar precisament d'un servei d'atenció a domicili. I tenim a la responsable de la Unitat d'Atenció Social de la Fundació Sanitària Mollet. És la Gemma Cervera. Benvinguda, Gemma.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Amb la Gemma anem a comentar precisament d'aquest nou servei d'atenció a domicili que posa en marxa la Fundació. Jo deia, no sabem si és un servei pioner en el territori o si hi ha d'altres experiències que vosaltres us hagueu emmirallat.
2: Com a servei d'atenció a domicili no som pioners, és un servei que fa molts i molts anys que està en funcionament. El toc innovador, potser, si podem parlar d'innovació, seria que el nostre servei va molt enfocat a donar una atenció immediata a persones que han estat hospitalitzades i que retornen a domicili. Nosaltres parlem del nostre servei com un servei d'atenció a domicili de transició, precisament per aquest impàs de l'hospital al retorn a casa.
1: És a dir, que prèviament has d'haver estat ingressat per poder beneficiar-te d'aquest servei.
2: No necessàriament només és per persones que estan ingressades, tot i que està molt enfocat per les persones que es troben en aquesta situació, però ja anirem explicant que no només és per persones que es troben ingressades en aquest moment.
1: Explica'ns allò per què neix aquest servei. No sé si us adoneu d'aquesta necessitat. Hi ha una demanda per part de la ciutadania.
2: Sí, clarament neix de la necessitat que ens trobem a diari en l'assistència. Les persones, quan pateixen una sotregada, no?, en la salut i estan ingressades, el retorn a domicili a vegades és complicat perquè no tornem amb la mateixa autonomia en moltes ocasions i perquè la família també no sempre pot garantir aquestes cures. I els serveis d'atenció a domicili que estan actius, no?, que una mica és el que et deia, que són serveis que ja funcionen als municipis, a vegades no tenen la capacitat de donar una resposta tan àgil i tan immediata com necessita la persona. D'aquí surt bàsicament la necessitat de poder crear aquest servei.
1: Clar, jo de fet a la Gemma, quan ha arribat aquí als estudis, li deia, escolta'm, explica'ns una miqueta la diferència, perquè nosaltres sabem que en els centres d'atenció primària també hi ha equips d'atenció a domicili. I li demanem ara també en directe que ens expliqui una miqueta quina és la diferència del servei que s'ofereix des de la primària i des de la Fundació.
2: Quan des dels equips d'atenció primària o inclús des de l'hospitalització s'activa un servei d'atenció a domicili, sempre té un criteri clínic, no? Sempre hi ha un criteri de que cal fer un seguiment, unes cures, una atenció mèdica, tot i que moltes vegades és un equip interdisciplinar, en el propi domicili, entorn de la persona. El que nosaltres oferim no és tant una atenció clínica, ni molt menys, sinó és una atenció d'acompanyament i de suport en la llar. Més enllà de les necessitats clíniques que tingui la persona, que evidentment estaran cobertes, o al domicili o a les consultes programades, sinó aquest acompanyament en poder donar atenció en les necessitats bàsiques diàries de la persona.
1: Anem a explicar qui forma part d'aquesta unitat i quines valoracions es tenen en compte, no? Ara ens comentava la Gemma Cervera, recordem que és la responsable de la Unitat d'Atenció Social de la Fundació Sanitària Mollet, està explicant, més enllà de la valoració clínica, nosaltres el que fem és més la valoració, doncs, social, no?, de l'entorn d'aquesta persona, d'aquestes necessitats. Sí. Què és el que teniu en compte?
2: Nosaltres, mira, si partim de les persones que ja tenem, tant per posem l'exemple d'una persona que està hospitalitzada en atenció intermèdia o en l'hospital d'aguts, nosaltres ja fem de manera sistemàtica una valoració social on contemplem la persona, amb qui viu, quines necessitats té, quines necessitats es preveuen a l'alta, no?, si tindrà la mateixa autonomia que en el moment de l'ingrés o no, i a partir d'aquí podem començar a detectar si aquesta persona caldran aquesta, algun suport, algunes atencions al domicili. Potser ja les teníem prèviament i només caldrà doncs, mantenir-les o ajustar, no? perquè donin resposta al que necessita la persona. I en altres casos aquest suport, aquest servei no el tenien actiu i la família tampoc pot garantir aquestes cures. En aquest moment és quan nosaltres fem aquesta valoració i podem veure quins serveis calen activar.
1: Anem a posar exemples, Gemma. Uh-huh. Explica'ns allò. Ara posem una situació, jo crec que bastant comuna, no? Una persona que doncs viu a casa seva, no té ascensor, per exemple. Uh-huh. I llavors ho té més difícil, no?, perquè es veu afectada la seva mobilitat arran de doncs, la patologia que n'ha patit, que durant un període de temps potser la mobilitat la té més no?, afectada.
2: Sí, anem a agafar aquest exemple, no? I per exemple, una persona gran que viu sola, que es fractura el fèmur, no?,
1: sí,
2: per exemple, i durant el procés de recuperació, durant l'hospitalització, fa tot el procés de rehabilitació, però a l'alta encara necessita certs ajuts. Aquest servei el que podríem oferir és doncs, una persona que va al domicili, que ajuda aquesta persona doncs, a l'hora d'aixecar-se o a l'hora de preparar l'alimentació, el menjar del dia, o inclús sortir a comprar, fer aquest acompanyament per sortir, el poder garantitzar algunes cures si calen, a supervisar la medicació. Tot això és el que podríem oferir des del servei. La persona continua estant en el seu entorn, no? És un fet important, no? El que volem és que les persones estiguin al màxim de temps a casa seva, no? Tots volem estar a casa i com a casa enlloc. El que volem és com donem els suports perquè això sigui possible i que la persona, evidentment, estigui bé i tingui totes les necessitats cobertes.
1: I qui realitza aquestes tasques de suport?
2: Qui les realitza? Tenim personal que fa aquesta atenció, és personal qualificat amb titulació sanitària i també amb una formació molt específica en com fer aquesta atenció en els entorns del domicili i fem un encaix molt personal, no? Al final fem aquesta valoració durant l'ingrés i la persona es troba amb nosaltres i una valoració en el propi domicili perquè realment es doni aquesta cobertura i s'ajusta, no?, el que havíem planificat amb el que realment ens trobem en el domicili.
1: Estic seguríssima que les persones que ens estiguin escoltant s'estaran demanant, i això quin cost té?
2: Molt bé, això, com sabeu, la Fundació Sanitària Mollet és una fundació sense ànim de lucre, per tant, els preus del servei són preus públics i està basat en els preus que tenim a disposició.
1: És a dir, que vosaltres oferiu aquest servei, però, evidentment, l'usuari o usuària ha d'assumir, doncs, això, no? Mm-hmm. Un petit cost en funció de les necessitats que tingui. Mm-hmm. I llavors, com es gestiona? És a dir, durant quant de temps tu pots disposar d'aquest servei d'atenció domiciliària?
2: El temps que vulguis. Al final pots disposar d'aquest servei el temps que vulguis. Nosaltres l'enfoquem molt en aquest impàs de que necessites el servei i encara el servei d'atenció domicili que tenim en cartera de la llei de dependència encara no s'ha pogut activar, perquè hi ha llistes d'espera, perquè a vegades el tràmit és molt feixuc, perquè a vegades la persona quan el necessita tot just està començant els tràmits i sabem, tot i que ara han posat molts esforços, no?, que sigui molt més àgil i molt més resolutiu, encara no és immediat. Per tant, el que volem, en el que ens enfoquem és en donar aquesta resposta immediata i que la persona el pugui tenir tot el temps que necessiti i vulgui.
1: Perquè no es fa una valoració al cap d'un temps, allò de... No sé si per part de la unitat Doncs, sí.
2: Sí, i tant, i tant. Es fa una valoració prèvia. Sí. Abans de començar el servei es fa una valoració prèvia. En aquesta valoració s'intenta, no? O sigui, el que es fa, s'explora, és la situació de salut de la persona, la situació social, l'entorn, i aquesta valoració es va fent de manera periòdica. Es va fent de manera periòdica amb la persona que fa aquesta atenció directa i amb els familiars i les persones de l'entorn també. Mm. Sí, això es va revisant.
1: Encara que els preus siguin públics i segurament ajustats, no? No sé si en certes circumstàncies hi ha, doncs, aquesta atenció pot estar subvencionada o pot, no?, en persones en una situació econòmica més vulnerable.
2: Mm-hmm. Bueno, en persones que tenen... Per ara no disposem d'una subvenció, però sí que és cert que persones que tenen reconeguda un grau de dependència es podria beneficiar de la prestació vinculada, que se'n diu, no?, que ajuda com a fer front una part del servei.
1: Penseu que estem parlant d'aquest servei que tot just, no?, comença a caminar, que el posareu, doncs, properament ja en funcionament. No sé si ja heu tingut algun cas d'alguna persona que s'hagi...
2: Ens estem estrenant ara, tenim el primer servei i properament tenim ja els pròxims serveis que també ja tenim planificats.
1: I quins són els serveis que penseu que tindran més demanda? Pel que esteu veient,
2: Per ara, per les peticions que tenim i el que tenim programat, són atencions a domicili, persones que en aquests moments ja tenen planificada l'alta, no?, d'hospitalària, i al retorn ja tenim el servei programat, i acompanyaments, no? També abans et comentava, no només, no?, enfoquem a persones que estan hospitalitzades. Un dels serveis que també ens estan demanant molt i ens estan programant són acompanyaments a visites mèdiques, a proves mèdiques, que la persona potser no té amb qui pugui fer, no?, aquest acompanyament, i també amb exploracions mèdiques que el retorn a casa també necessita com unes cures, no?, durant un temps concret. Això també és una de les peticions que ens estan fent.
1: Clar, estava pensant que potser el tema de servir d'atenció a domicili ho centrem en el que és l'habitacle, no?, l'habitatge, però no sé si també es podria contemplar el fet de dir, escolta'm, és que a mi m'han dit que en rehabilitació m'aniria molt bé sortir al carrer a passejar, però em sento insegur i requeriria d'una persona, no?, que m'acompanyi durant, doncs, una horeta, sí, cada...
2: Totalment indicat. No? És veritat que el nom, no?, ens fa pensar molt en el domicili, servei d'atenció a domicili, de transició, sí, pensem en el domicili, però en realitat hem de pensar en la persona, en les necessitats de la persona. Si la persona necessita aquest suport en el domicili, evidentment el tindrà, però si aquesta persona precisament el que necessita és aquest suport per poder sortir del domicili, oi?, i el poder mantenir els seus vincles amb el seu entorn, amb el seu barri, doncs evidentment això també s'ofereix, i com dèiem, doncs acompanyaments a centres sanitaris, a fer proves, això també està dins de la cartera de serveis.
1: Vosaltres com a unitat esteu a l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Mollet, mm-hmm, que abans comentàvem que tothom encara continua dient el sociosanitària, però que cada vegada, no?, doncs, mm-hmm, s'anirà implementant més l'Hospital d'Atenció Intermèdia, tot i que, Gemma, ens comentaves, aquest servei s'adreça tant a l'Hospital d'Aguts, no?, a persones que estiguin atesos a l'Hospital d'Aguts, com al d'Atenció Intermèdia.
2: Sí, la seu la tenim a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, però som un servei que estem totalment integrats a la Fundació, i per tant les valoracions i l'atenció la podem realitzar tant a l'Hospital d'Atenció Intermèdia com en el propi Hospital d'Aguts, si requereix, ens podem desplaçar, i tant.
1: Com es sol·licita?
2: Sí, és a dir,
1: no sé si els professionals que estan en un centre o l'altre informen d'aquest servei als usuaris, o vosaltres sí. sabeu del cas perquè us deriven casos i us adreceu?
2: Sí, nosaltres sempre hem informat d'aquest tipus de serveis, eh? O sigui, és un servei que molta gent requereix, o sigui, necessita, i nosaltres informem dels serveis, i ara, doncs, tenint el nostre servei, serà un servei més que informarem. Habitualment és la pròpia família o la persona la que pot demanar si coneixem d'aquest servei i com s'activa, o el propi equip multidisciplinar pot detectar que aquesta persona es troba en una situació que requereix aquestes cures després de l'ingrés, o que necessita aquest acompanyament, i ens pot activar. Normalment està molt liderat per l'equip de treball social sanitari, que ja aprofita per fer aquesta valoració que dèiem integral, no? Així és familiar i de la persona i del domicili, i a partir d'aquí, però qualsevol persona de l'equip pot fer la detecció i pot donar la informació.
1: No sé si té a veure, però sovint allò, quan un està a l'hospital, diu com enlloc a casa. No sé si precisament la finalitat d'aquest servei és això, no? Doncs garantir l'autonomia el màxim de temps possible, que cadascú la pugui fer, doncs, allà on li ve de gust, que és a casa seva.
2: Totalment, totalment, com a casa enlloc.
1: Sí, eh?
2: Per tant, el que volem és que la persona pugui estar el màxim de temps a casa, en el seu entorn, amb les seves persones, no? Aquests vincles que es van teixint dia a dia en la vida quotidiana, i això és el que volem, que pugui estar el màxim de temps, però amb qualitat.
1: A més, no sé si clínicament hi ha estudis que també es diu, és que a casa un es recupera més ràpid, precisament per això, no? Perquè estàs en el teu àmbit de confort. No sé si teniu estadístiques d'això.
2: No sé si hi ha estudis, però estic convençuda que a casa un es recupera millor, i no només a casa. Jo insisteixo en que a casa un es recupera, però que l'entorn i la comunitat i els vincles també ajuden molt, no?, a fer-nos sentir bé i a tenir millor salut. I aquí sí que hi ha estudis, no?, en què quan un es sent acompanyat i es sent en el seu entorn de confiança i està amb seguretat, perquè no hi ha risc, no?, de sentir-se vulnerable. Aquí sí que hi ha estudis de que realment la salut és millor, i això està molt relacionat amb els determinants socials de salut, que aquí sí que tenim molts i molts estudis que sí ho corroboren.
1: Quina expectativa teniu d'aquesta unitat? Ho dic, allò, quan un posa en marxa, no?, un servei, primer és perquè detecta la necessitat, allò que comentaven, que hi havia una realitat, una demanda, però també ha de fer números i dir, escolta'm, de quin personal hem de disposar, quines peticions pensem que tindrem en un any aproximadament. Mira, no sé si heu fet càlculs.
2: L'expectativa, com deia al principi, no hi ha una expectativa d'un guany econòmic. O sigui, el que volem és donar aquesta atenció a la població. El que volem és que continua donant una atenció de qualitat i amb aquesta mirada holística de la persona. Som una entitat sanitària i de salut i social, perdó, i no perdem de vista, no?, en que les persones anem a l'hospital en moments de salut de fragilitat en salut, però que el nostre dia a dia ha d'estar a casa, i aquest és el nostre compromís, no?, el poder continuar donant aquesta atenció des de casa i acompanyant a la persona en tot el seu procés.
1: Perquè ningú es porti allò a equivocació, el servei d'atenció domiciliària, a vegades allò posàvem al començament a l'exemple d'una persona gran, però no és únicament per persones grans, no? Depèn de la teva realitat, no?
2: No està... Sí que és veritat que moltes vegades pensem, no?, i una gran...
1: I segurament,
2: gran,
1: no? De peticions seran per persones grans.
2: Per persones grans, per persones amb fragilitat, és el gran volum de població que fa ús del servei, però també el servei d'atenció a domicili està pensat per qualsevol franja d'edat, per persones amb dificultats no només físiques, sinó també poden ser mentals, amb certes dificultats en el maneig del dia a dia, i també orientat això en qualsevol realitat, no només en la fragilitat.
1: Comentaves, Gemma, de fet has començat dient potser si hem de destacar la singularitat del servei és la rapidesa, la immediatesa amb la que s'activa. No? És a dir, que no sé quant de temps trigueu allò en gestionar una petició.
2: Sí, jo destacaria dos trets, no? Que per una banda la immediatesa, i immediatesa en què assegurem que la persona, quan retorna al domicili, aquest servei ja està actiu, i per altra banda també la coordinació. Al final som Fundació Sanitària Mollet, formem part dels equips de salut on les persones s'estan visitant, on estan sent ateses, i això també garanteix que aquest pla de treball, aquesta valoració, és totalment integrada i té en compte tots els aspectes de la persona, no? Per això deia, aquesta valoració té en compte els aspectes de salut, què necessita, com anirà evolucionant i què podem fer perquè l'evolució sigui positiva i favorable, i evidentment també té en compte tota aquesta dimensió més social, que és la pròpia del servei.
1: Hem dit que físicament la unitat està ubicada a l'Hospital d'Atenció Intermèdia. Si alguna persona ara del territori, a la Fundació Sanitària Mollet abasta diferents municipis d'aquí, del Baix Vallès i fins i tot una miqueta més enllà, es poden adreçar directament? Allò, sí, han d'anar, teniu allò un telèfon de contacte, una adreça electrònica...
2: Sí, el més fàcil és entrar al web de la Fundació, allà veurà, s'identifica ràpidament el servei d'atenció a domicili, té les dades de contacte tant al telèfon com al correu electrònic, també per xarxes socials i, evidentment, a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, que és on tenim la seu, allà també poden dirigir-se.
1: Llavors, Anaia, si ha quedat algun dubte després d'aquesta conversa, doncs, evidentment, els hi podríeu donar resposta. I, no sé, per part de les persones que diguin, escolta, m'interessa el servei, què és el que han de facilitar? Dades, allò que demanareu?
2: El que demanem, sobretot, és, quan una persona s'adreça al servei, és conèixer què necessiten, quina és la necessitat que té la família o la persona, i a partir d'aquí fem aquesta valoració, si pot ser amb la persona i la família, si no, primer amb la família, però és molt, no necessitem moltes dades per activar-lo.
1: És a dir, el servei el pot demanar tant la persona, no?, que requereix el servei, com alguna persona del seu entorn.
2: Sí, a vegades la persona no es pot desplaçar o no pot, no? Llavors atenem a la família. Sí que és important dir que és un servei que la persona ha d'acceptar, no? Vull dir que no pot contractar la família sense consentiment, no? La voluntat de rebre algú a casa, la persona usuària. Però no necessàriament a tots els tràmits s'ha de desplaçar la persona usuària.
1: I hem dit això, que no té una vigència, allò de dir, doncs, és que aquest servei als 3 mesos caducarà. No.
2: No, al contrari, és un servei que el pots contractar per coses molt puntuals, si ho necessites, i ho pots contractar per algú molt més temporal i consolidat, de tants dies a la setmana, durant tant temps, en aquest sentit. I és algo molt flexible, que també ens anem adaptant a la realitat de la persona i de la família, i que en aquest sentit és un servei que ens permet ser com molt flexibles i no ha de ser, no? Vull dir que

0: tots una mica caminem en aquesta direcció i ja hi ha hospitals que també porten ja una miqueta més de recorregut que nosaltres i sembla ser que anem pel bon camí, vull dir que realment és un servei que les persones valoren i que ens dona com uns resultats en salut, no?, i en benestar importants, no?, el poder estar a casa ben atès i amb aquesta atenció integrada.
1: Evidentment, sí. L'important és començar a arrencar el servei, amb la qual cosa benvingut sigui, ho celebrem, anirem parlant allò de la seva evolució, esperem que en una altra ocasió ens visiti la Gemma Cervera aquí per tal d'anar comentant això, el desenvolupament d'aquest servei, aquest nou servei d'atenció a domicili que posa en marxa la Fundació Sanitària Mollet. Que vagi molt bé, Gemma, fins una altra.
0: Moltes gràcies.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Salutacions, molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Abans de començar, com sempre, repassem les notícies més destacades del dia d'avui en forma de titulars. Mollet impulsa un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià. Des de la Regidoria d'Habitatge i la Dinamo Fundació es treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat. Mollet comptarà a partir de demà d'un espai de dol perinatal al cementiri municipal. Aquest divendres a les 6 de la tarda es farà la descoberta d'una escultura obra de l'artista local Luis Vaquero. La Vila del Llibre es farà els dies 7 i 8 de novembre. La previsió de pluja per aquest cap de setmana ha fet que el consistori molletà hagi decidit ajornar l'activitat prevista per aquest cap de setmana. I l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França, a punt de desaparèixer, la presidenta de l'entitat ha dit que falta gent involucrada en el projecte, de manera que les converses per dissoldre l'entitat estan sobre la taula. Abans de continuar, rebé una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest informatiu, en Josep Casasnovas, el control tècnic, Joel Gascón, Carla Ramos i qui us parla, Emma Balea, la redacció.

0: Mollet al dia, notícies. Mollet impulsa un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià. La ciutat fa un pas més per promoure alternatives d'accés a l'habitatge amb l'impuls d'un projecte d'habitatge cooperatiu. La regidora d'habitatge treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat en col·laboració amb la Dinamo Fundació, una entitat sense ànim de lucre que promou i normalitza l'habitatge cooperatiu a Catalunya. Aquest treball conjunt ha fet un nou pas endavant aquest dimecres amb una xerrada al Casal Cultural que ha servit per començar a construir un grup motor encarregat d'impulsar el projecte i definir-ne les bases. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, s'ha mostrat satisfeta per l'interès que ha despertat la iniciativa.
1: Jo estic molt contenta de que això estigui passant avui, de que hi hagi aquesta xerrada, de que hi hagi gent interessada que ha vingut doncs, aquí a saber i que potser doncs, es planteja i que acabarà sent així doncs, un habitatge a la seva vida, doncs, aquesta fórmula, que sabem que n'hi ha moltes, que no, potser no és accessible per tothom, però és una via que volem explorar i que jo crec que l'assistència de la gent posa de manifest que hi ha interès i que és possible.
0: L'habitatge cooperatiu, doncs, es presenta com una alternativa a un mercat immobiliari cada vegada més difícil d'assumir per una part de la població. El projecte es planteja a partir de la cessió d'ús d'un edifici municipal situat al número 18 del carrer Francesc Macià. La previsió és que l'immoble pugui acollir entre 15 i 25 habitatges que seran gestionats de manera cooperativa. De moment, la iniciativa es troba en una fase inicial amb la creació del grup motor que haurà de contribuir a definir quin model d'habitatge es vol desenvolupar a Mollet del Vallès. La mateixa Marina Escribano ha detallat les característiques de la proposta que busca oferir una alternativa residencial més assequible i basada en la gestió col·lectiva.
1: És un mateix bloc, és un edifici, sí, sí. Això ho porto dient en el ple molts dies, de dir que estem treballant amb el sector de l'habitatge, no? Amb aquestes empreses, fundacions socials, i avui fem un pas més, que és ja obrir-ho a la ciutadania per poder començar a crear aquest grup motor d'aquesta cooperativa, i bueno, ja ho veureu, és per l'edifici de Francesc Macià, i per tant, doncs, contents de que això pugui anar fent passos cap a esdevenir el que ha de ser, que són habitatges per la gent de Mollet.
0: Per accedir a aquests habitatges caldrà complir una sèrie de requisits, com ara no disposar d'altres propietats, no superar el llindar de renda establerts i estar empadronat a Catalunya. El model preveu habitatges de dimensions reduïdes, complementats amb espais comuns que afavoreixin la convivència i la vida comunitària. Pel que fa al cost, es calcula que la inversió inicial a Mollet podria situar-se al voltant dels 20.000 euros, dins d'una forquilla general d'entre 10.000 i 40.000 euros, segons les característiques del projecte. A aquesta aportació s'hi afegiria una quota mensual aproximada de 500 euros. En cas de deixar la cooperativa, es preveu recuperar la inversió inicial d'acord amb les condicions establertes pel projecte. Albert València, membre de la Dinamo Fundació, ha explicat que una de les claus d'aquest model és que la propietat de l'edifici és col·lectiva i que les persones residents han de formar part de la cooperativa com a sòcies. En lloc d'adquirir un habitatge en propietat individual, els membres disposen d'un dret d'ús indefinit, una fórmula que permet establir un projecte de vida a llarg termini i reforçar els vincles entre les persones que hi conviuen.
2: La propietat de l'edifici és col·lectiva, és a dir, és de la cooperativa d'habitatge i tothom que hi viu en l'edifici és membre, és soci de la cooperativa i té una cessió d'ús del seu habitatge de forma indefinida en el temps. És a dir, tu et pots quedar a viure tot el temps que tu vulguis, però no és la teva propietat individual, sempre és de la cooperativa. Això el que permet és poder fer plans de vida a molt més llarg termini i d'una forma també més col·lectiva en l'habitatge. A la vegada són habitatges que estan molt per sota del preu de mercat i en què cal ficar una aportació de capital inicial, que és retornable si marxes de la cooperativa, i unes quotes mensuals que el que et permeten és viure en aquell habitatge.
0: Un altre dels elements distintius és el compromís amb l'entorn. Més enllà de garantir un lloc on viure, aquests projectes busquen arrelar-se al territori i contribuir a la vida del barri. Això passa per crear infraestructures comunitàries que complementin els recursos existents, establir aliances amb entitats i moviments socials i col·laborar amb altres cooperatives per enfortir i estendre aquest model residencial. Segons Albert València, a Catalunya ja s'han impulsat 1.500 habitatges d'aquest tipus, una experiència que, en el context actual de preus elevats i dificultats per accedir a una llar, es planteja com una via alternativa per garantir un habitatge més assequible i afavorir una manera diferent d'entendre la propietat i la convivència.
2: Aquests 10 anys s'han construït al voltant de 1.500 habitatges cooperatius a Catalunya i cada vegada en creixen més. És una opció que, davant de la pujada de preus i dels costos de l'habitatge, molta gent veu en l'habitatge cooperatiu una oportunitat per poder-se quedar al seu municipi a un preu assequible i d'una forma molt més comunitària.
0: El projecte de Mollet també vol donar resposta a les dificultats d'emancipació dels més joves. Per aquest motiu, com a mínim, el 25% dels habitatges s'hauran de destinar a persones menors de 35 anys. La xerrada d'aquest dimecres és la primera d'un cicle de sessions participatives que ha de servir per donar forma a la iniciativa. La propera trobada tindrà lloc el 28 d'octubre i se centrarà en definir quin tipus d'habitatge cooperatiu es vol construir a Mollet. La tercera sessió serà el dia 18 de novembre sota el títol Fem habitatge cooperatiu a Mollet i haurà de continuar avançant en la concreció del projecte i en la implicació de les persones interessades.
3: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès comptarà a partir d'aquest divendres amb un espai de dol perinatal al cementiri municipal. El projecte, anunciat a principis d'any per l'alcaldessa de la ciutat com a una de les actuacions destacades per a l'equipament funerari, es farà realitat amb la descoberta d'una escultura que oferirà un lloc de record i homenatge a les famílies que han perdut un fill durant l'embaràs, el part o poc després de néixer. L'acte tindrà lloc demà divendres a les 6 de la tarda i servirà per donar a conèixer la peça creada per l'escultor local Luis Vaquero, a qui el consistori ha encarregat aquest projecte. En declaracions a Ràdio Mollet, Vaquero ha avançat alguns detalls de l'obra, que combina metalls i inspira i està inspirat en l'art d'Aco per transmetre solemnitat.
4: Quan la vaig plantejar en metalls i sobretot vaig pensar que com és una cosa molt solemne, molt, molt presidencial en el sentit de ha de tenir una planta molt sèria, molt distingida, però a la vegada que sigui única, vaig triar l'art d'Aco. L'art d'Aco té 7 principis, però la gran majoria que representa més és el tema de les formes geomètriques, portar-les a la màxima expressió de minimalisme, en el sentit de que estiguin representades i que la forma prioritzi tot el que més.
0: L'escultor ha explicat que crear una peça vinculada al dol perinatal ha estat un repte, tant per la dificultat de representar una emoció tan complexa com per la delicadesa que requereix abordar una pèrdua que sovint arriba de manera sobtada. Un dels símbols més vinculats al dol perinatal és la papallona, associada a la transformació, la memòria i la permanència del vincle amb el fill perdut. Aquesta simbologia també és present en l'escultura de Vaquero, que incorpora dues papallones com a element central de l'obra.
4: Hi ha dins de les petites coses, els petits detalls que té l'escultura, hi ha dos papallones. Normalment ja s'ha assabentat que s'utilitza la papallona per la metamorfosi, el tema de tallar la cimeritat. Clar, hi ha dos petites papallones i la gent suposo que les trobarà molt aviat, però estan allà.
0: La descoberta de l'escultura es farà, com dèiem, demà divendres a les 6 de la tarda al cementiri municipal de Mollet del Vallès. A l'acte hi assistiran, entre altres representants, l'alcaldessa Mireia Dionisio, la regidora de Salut Pública Pepi Muñoz i el mateix escultor Luis Vaquero.

0: I abans d'anar a l'àrea de serveis, dir-vos que la Vila del Llibre 2026 a Mollet del Vallès es farà a principis de novembre. Davant la previsió adversa del temps per aquest cap de setmana, l'Ajuntament ha decidit suspendre la quarta edició de la Vila del Llibre prevista per aquests 17 i 18 d'octubre. L'anunci el feia aquest matí en els micròfons de Ràdio Mollet la regidora de Cultura, Mercè Pérez Piedrafita. El director del moviment Vila del Llibre, Enric Bono, també present als estudis de Ràdio Mollet, garantia que l'agenda d'activitats es mantindrà pràcticament al 100% de cara a la nova data.
1: Sí. Aquí, com a primícia, diria que el 100% traslladarem l'activitat el 7 i el 8 de novembre.
2: 7 i 8 de novembre, i jo diria que el 95%, per no dir el 100% del programa que teniu,
1: es mantindrà
2: posat, i llavors ja farem difusió també a les xarxes socials.
1: Ja tornarem a venir.
0: Així, la quarta edició de la Vila del Llibre al Parc de Can Mulà tindrà lloc el cap de setmana del 7 i 8 de novembre.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I ara sí, anem a saber de la previsió meteorològica per al dia d'avui. És una informació que ens facilita en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Un dijous que ha de ser de temps força tranquil, però això no vol dir que hagi de ser serè del tot el cel, perquè tindrem aquestes boires fins a mig matí aproximadament en alguns racons de l'Empordà, de l'Ebre i sobretot a les fondalades de la Catalunya central. Aquesta tarda alguns núvols també s'aniran arrossegant entre la costa, el prelitoral o les muntanyes justament del Prepirineu i la Catalunya central. No esperem igualment que hi plogui i sempre més sol cap a l'Alt Pirineu, amb una temperatura encara suau, molt més agradable del que és habitual per un 15 d'octubre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies per aquesta informació, i ara també assenyalar la farmàcia de guàrdia pel dia d'avui a la nostra ciutat. Es tracta de la farmàcia Vilaseca, situada a l'avinguda Jaume I, 87, al barri de la zona centre.

0: Reprenem la informació local. Dic que moltes de les associacions veïnals de Mollet no estan passant pel seu millor moment. La tendència a l'individualisme i la pèrdua del sentiment de pertinença al barri fan que molta gent no s'involucri en les entitats. Un fet que s'agreuja amb l'envelliment del veïnat que provoca la pèrdua de massa social de les associacions. Una de les entitats que no passa per un bon moment és l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França. La seva presidenta, Montserrat Gambau, ha afirmat que falta gent involucrada i les converses sobre dissoldre l'entitat estan sobre la taula.
1: Ahí está, sí, porque esto no se levanta y entonces está la cosa un poco ahí. Ya te lo notifico, no es de algún directo, pero ya te notifico algo que no está la cosa funcionando como tendría que funcionar.
0: L'entitat compta amb pocs socis i cada vegada hi ha més baixes per l'envelliment del veïnat. Montserrat Gambau ha lamentat la situació i ha assegurat que l'associació acabarà desapareixent per la manca d'involucració del veïnat en general.
1: Es una lástima que todo esto se vaya dejando porque no haya gente que se vincule, que todos lo hemos hecho, todos hemos tenido hijos pequeños y hemos estado al pie del cañón o más o menos entre unos y otros se han ido haciendo las cosas, pero la gente no lo ve en esta perspectiva. Quieren todo pero no quieren comprometerse.
0: La incertesa sobre el futur de l'associació també posa en dubte la continuïtat d'algunes de les seves activitats més tradicionals. De fet, enguany encara no saben si podran organitzar el pessebre de goma Eva, una de les iniciatives que han mantingut fins ara. Finalment, si l'associació es dissolgués, Mollet ja hauria perdut enguany dues entitats veïnals, ja que l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Borrell també ha baixat la persiana per la mateixa problemàtica, la manca de massa social.

0: I amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el pròxim dilluns, dia 19 d'octubre, l'Associació contra el Càncer reprèn la campanya iniciada el curs passat sota el lema «Ens ho prenem a pit». La campanya d'aquest any posa el focus en les necessitats que les dones amb càncer de mama manifesten, i és que, més enllà del tractament, puguin sentir-se cuidades i escoltades. Eva Jiménez, presidenta de la seu local de l'associació, ha explicat que, a banda dels radioterapeutes i els oncòlegs, són importants també per l'abordatge del càncer altres cures.
1: Pues sí que volien arribar pues, més enllà, no? El que diuen, no? Després de la malaltia, pues, que hi ha una informació clara de què poder fer, què menjar, no? O sigui, normalment a l'oncòleg o al radioterapeuta o al, no te deriven, per exemple, amb un dietista, amb la importància que té l'alimentació dins del procés i després del procés. I no hi ha aquest protocol de la dietètica, no sé, pues, que tinguis el colesterol molt alt, però això com a qualsevol persona, no pel fet de que hagis passat pel càncer o que estiguis amb el tractament del càncer. Llavors, això és el que d'alguna manera des de l'associació pues, es vol contemplar també, que estigui ja pues, d'una manera més natural a la nostra seguretat social.
0: El càncer de mama és el segon tumor amb més incidència a Espanya. L'Associació contra el Càncer a Barcelona ha atès durant el que portem d'any un total de 1.238 persones amb càncer de mama a la província de Barcelona. Eva Jiménez ha explicat que tots els recursos són gratuïts i ha destacat el fet que molts dels tallers que s'ofereixen es poden fer en línia.
1: Però és que també es fan moltes activitats online. O sigui, amb la situació que vam passar doncs ja fa uns quants anys, es va instaurar el sistema online i jo he fet tallers de tema d'alimentació, inclús d'exercicis, amb un professional online. O sigui que això jo animo a les persones que entrin a la web, que ho mirin, perquè segur que hi ha activitats que sense fer cap desplaçament poden aprofitar.
0: L'Associació contra el Càncer de Mollet ha organitzat concretament per aquest dissabte, dia 17, una proposta teatral a Can Gomà. És l'Impro Show contra el Càncer. Concretament, la venda d'entrades es destinarà part d'aquests diners a la investigació i a dotar de recursos a l'Associació contra el Càncer, recursos que reverteixen a les persones i famílies afectades per un procés oncològic. L'Impro Show tindrà lloc el dissabte 17 a 7:45 de la tarda al Teatre de Can Gomà. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma entrapolis.com. I seguint parlant del càncer de mama, perquè davant la previsió meteorològica de pluja per aquest diumenge, l'Associació Local Mollet contra el Càncer ha ajornat la caminada matinal solidària. A través de les xarxes socials han anunciat la nova data i l'activitat es traslladarà el diumenge, dia 25 d'octubre, una setmana més tard del previst inicialment. D'aquesta manera, les persones que vulguin aportar el seu granet de sorra i contribuir a la lluita contra el càncer podran gaudir de la caminada en una nova data, com dèiem, el dia 25. El dilluns, dia 19, dia contra el càncer de mama, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, l'entitat Mollet contra el Càncer serà present a l'Hospital de Mollet donant informació i assessorament sobre el càncer de mama i sobre el suport i els recursos que l'entitat local dona a les persones i famílies que passen per aquest procés oncològic. I dic que 39 poetes i poetesses opten al Premi de Poesia Joan Aliguer 2026. La convocatòria es va tancar a mitjans del passat mes de setembre i el veredicte lliurament del premi s'atorgarà el 13 de desembre en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. Es tracta de la cinquena edició d'un premi promogut per la família Aliguer que reivindica d'una banda la figura del poeta local Joan Aliguer i alhora defensa el català i reconeix Mollet del Vallès com a vila cultural. Eulàlia Aliguer ha parlat de la consolidació d'un certamen que des de l'any passat va de la mà del Premi Petit Aliguer, adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària i a joves estudiants de l'ESO. Enguany, 5 centres han confirmat la seva participació. Eulàlia Aliguer.
2: Doncs la veritat és que estem molt contents, s'ha consolidat, estem consolidats i cap endavant. I aleshores, a nivell de territori en català, hem rebut una resposta de pràcticament 39 originals, o sigui, es manté. I el Petit Alier també es consolida, cosa que també ens fa molta il·lusió, i tot i que l'ambient del món educatiu està una mica convuls, hem tingut també una bona participació. Hi ha 5 escoles que han confirmat la seva participació.
0: Mentre el Premi de Poesia adreçat al públic adult té com a tema resum de l'any, tractat de manera que cada autor cregui més convenient, el Premi Petit Aliguer té com a eix central la llum. Eulàlia Aliguer ha explicat que es tracta d'un concepte que va més enllà de les llums de Nadal i que persegueix reflectir la diversitat de la societat actual.
2: I el tema de les llums de Nadal ja no és tant com perquè siguin llums en si, sinó va molt més enllà la imatge. És l'esperança, és la flama. És una icona que coneix qualsevol cultura i qualsevol religió en el mateix període, perquè estem parlant de multiculturals, multiconfessions o aconfessionals. Vull dir, al final tothom s'hi pot trobar. O sigui, tot i que el Nadal... I tenim també una tradició catalana, que és el vers de Nadal, molt catalana. Llavors, aquesta icona de la llum va més per la flama, la llum, l'esperança, per un moment de renovació.
0: L'entrega de premis, recordem, serà el dia 13 de desembre. El Premi de Poesia Joan Alier està dotat amb 1.500 euros i la publicació del llibre de l'obra guanyadora. I els premis, tant Joan Alier com el Petit Alier, compten amb el suport de l'Ajuntament de Mollet.

I acabem amb els titulars de la jornada. Mollet del Vallès impulsa un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià. A partir de demà, el cementiri municipal disposarà d'un espai de dol perinatal. La Vila del Llibre es farà els dies 7 i 8 de novembre. I l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França a punt de dissoldre's. Marxem, demà tornem amb més notícies. Adéu-siau.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
6: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
7: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
8: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons, qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Susana, parlem de diferents temes que tenim anotats aquí a la nostra ciutat. Un d'ells és la Fira Girafeina, que es va fer tot just ahir i que, de fet, doncs, molta gent ens deia que està passant al Mercat Vell perquè s'hi van, van anar-hi 1.500 persones en matí i tarda, amb un Mercat Vell ple a rebussar, que per una banda podíem dir èxit de convocatòria, però per altra és també gent, no?, que necessita feina, que està buscant feina i potser ens agradaria que no s'haguessin format aquestes cues, però si no va ser un moment també, doncs, això, que hi havia 460 ofertes de treball, que al final, doncs, va ser un moment per la gent per fer entrevistes ràpides i amb la sort de que es pugui trobar una feina.
2: Home, jo crec que és molt important. Jo ja ho hem parlat fa dies i jo crec que és una fira que està molt bé. Depèn com te la miris, ojo, perquè és veritat que he parlat amb gent que hi ha anat i sí, home, l'oportunitat d'acostar el que és gent que té necessitat i sobretot majors de 45 anys al món empresarial i gent, empreses que necessiten contractar i que ofereixen, doncs, un estil de feina, jo crec que el posar en contacte aquest la gent i que puguin accedir-hi és molt important. Però també hi ha una cosa que no es té en compte i que jo ja m'he queixat en alguna altra ocasió. Aquesta fira va molt bé per el que dic, per apropar i perquè algú pugui accedir a aquest mercat laboral d'aquestes ofertes que aquestes empreses estan mostrant. Però no tot acaba aquí, perquè a veure, a mi que contractin a una persona un contracte, m'invento la mateixa, de 3, 4, 5 mesos, i si no fem un seguiment i no sabem si aquesta persona ha tornat a renovar o ha tornat a seguir, doncs crec que queda una mica com, no sé, desert, no? Jo crec que és molt important seguir una línia de feina. Una cosa és plantejar una oferta, que una persona pugui accedir a aquesta oferta, però després també s'ha de fer un seguiment de com ha anat aquesta empresa evolucionant amb aquest contracte i amb aquesta persona de Mollet que ha accedit a aquest lloc de treball. És a dir, no solament perquè s'hagi contractat, sabem que aquesta persona ja té feina, sí, té feina per uns mesos, però i després s'està fent un seguiment d'aquesta contractació que jo sàpiga no es fa, i si es fa, a millor no tenim la informació com a grups de quina ha sigut aquesta evolució, que crec que seria molt important tenir-ho. Que jo, és una de les preguntes que tinc preparades pel ple, no? M'agradaria saber quin seguiment es fan d'aquestes contractacions. I després també tinc constància, doncs, que ja us dic, he parlat amb gent que hi va anar-hi, hi havia moltíssima gent, no tothom va poder accedir, doncs, a totes les ofertes que hi havia depèn, alguns per currículums i suposo que alguns no eren adients, doncs, per aquesta feina, però és bona la idea. La idea, sempre que pugui donar feina a alguna de les persones de Mollet que no té, jo crec que és bona. Que falta? Segur, falta moltíssim. Però jo crec que la informació sí que s'ha de posar sobre la taula, perquè hi ha moltíssima gent que sí que s'apunta, doncs, a l'oficina de treball o per coneguts que tenen algú que necessita, doncs es van col·locant, no? Però jo crec que hauríem de, com a administració, donar més facilitat, doncs, a les petites i mitjanes empreses, als autònoms, que són els que més generen llocs de treball, doncs, per donar ajudes perquè intentin, doncs, donar més ofertes de feina i poguéssim donar, doncs, oferir a més gent de la que necessita, doncs, un lloc de feina. Llavors, la valoració, molt positiva, però que és millorable perquè jo crec que s'ha de fer un seguiment i, sobretot, a part d'aquestes eines que s'estan donant amb aquesta fira de Mollet, és intentar ajudar els autònoms perquè vulguin contractar, fer més engrescador, no?, que els autònoms puguin contractar personal.
1: De fet, es feia la bona valoració també de les empreses que hi participaven perquè en un dia podien concentrar això, 70-80 currículums i de fet ja tenir aquesta bossa i candidats i no, potser un autònom haver de perdre molt de temps amb anar fent entrevistes al llarg de setmanes i tot més espaiat. Veurem també quin és aquest recorregut i si després nosaltres també ens informen de quantes feines s'han, doncs, acabat donant i ofertes de feina, doncs, han estat cobertes. Després també volíem preguntar comentar-te, Susana, que hem vist en aquest cas que es formarà una cooperativa habitacional a la nostra ciutat tot just. Ahir es feia la primera de les tres sessions impulsades per l'Ajuntament de Mollet, i ahir ens pensàvem això, que seria una miqueta al principi, però de fet ja vam conèixer el titular, que és que l'espai on es farà serà en un bloc de pisos situat a carrer Francesc Macià, que és, de fet, un bloc de pisos que ja se n'havia parlat de fer una cooperativa, que és al costat de l'escola Nicolás Longarón, en aquest cas amb una altra cooperativa qui ho portaria tot plegat, i que en poden sortir això una vintena de pisos, i en aquest cas de forma de cooperativista, pagant uns diners al principi i després doncs, una mensualitat d'uns 500 euros. Com veu que aquest projecte doncs, pugui veure la llum a la nostra ciutat?
2: Bueno, a veure, el projecte aquest d'habitatge cooperatiu és una realitat doncs, que s'ha fet des de l'Ajuntament, i bueno, i s'ha d'intentar veure si funciona, no? Es tracta d'una alternativa doncs, que jo sàpiga, que funciona sota el model de cessió d'ús i evitant així l'especulació immobiliària, no? Que de la que tothom parla, i més avui en dia, que sembla que solament es pugui parlar d'habitatge. Sí, sabem poca cosa, sabem que el projecte es centrarà a l'antiga casa dels mestres, i que té una capacitat més o menys per uns 15 habitatges gestionats de manera col·lectiva. No sé, crec que hi ha una reserva inclús per joves, per menors de 35 anys, però no tinc gaire més informacions. Sé que s'estan fent sessions participatives per constituir i consolidar pues, el que és qui portarà el motor, no?, encarregat de definir quines són aquestes línies de convivència, però poca cosa sí més. A veure, estem parlant en un moment que és com us comentava abans, no? Estem parlant d'habitatge, que sembla que ara s'acabi el món, però el problema de l'habitatge l'hem tingut sempre. I per moltes, que ho trobo molt correcte, que l'Ajuntament aposti i doni solucions alternatives per intentar doncs, apaciguar una mica el que és el problema de tota la gent que requereix o necessita un habitatge. Però hem de ser una mica realistes. Amb les lleis que estem tenint sobre la taula, poca cosa es podrà fer, perquè no sé si seguim tots els mitjans de comunicació, hem vist que amb aquests decrets que ha aprovat el govern central ara, a correcuita i mal fet, perquè per nosaltres és una aprovació mal feta, ja que no ha tingut la votació ni del Congrés, que ho ha fet, com sempre, per la porta de darrere, ja hem vist com molts dels pisos que hi havia en el règim de lloguer els han tret. Els han tret doncs, perquè la gent té por de llogar vivendes, i si no tenim més oferta perquè la gent tingui habitatge, doncs aquest problema s'anirà incrementant. Jo estic molt a favor de qualsevol ajuda que es pugui donar, si això és una solució, benvingut sigui. Però jo crec que les solucions passen per molt més, que és ajudar a engrescar doncs, a tota aquella gent que té pisos, doncs, posar-los al mercat de lloguer i que siguin lloguers doncs, socials, amb preus assequibles, perquè tots els nostres joves i la gent que no és tan jove que necessita una vivenda pugui accedir-hi. Però si tanquem les portes i legalitzem amb normativa que l'únic que està fent és perjudicar els propietaris, jo no crec que això, que el mercat de l'habitatge funcioni. Per tant, sí, qualsevol alternativa pot ser bona, però que hem de ser conscients que mentre no canviïn les lleis estatals, el que veurem cada vegada és un retrocés. I si no, mireu ara mateix com està el mercat, que cada dia veiem, doncs, com he dit abans, els mitjans de comunicació, com la gent està traient vivendes, i això significa que encara hi haurà més patiment ara per accedir-hi.
1: I després també volem comentar que tot just demà es farà la descoberta d'una figura pel dol perinatal al cementiri de Mollet, que de fet doncs, no existia això doncs, en la nostra ciutat, i que serà una realitat a partir de demà.
2: A mi em sembla que és una iniciativa molt bonica i sobretot molt necessària. Una escultura dedicada al dol perinatal pot oferir a les famílies un lloc on aturar-se, on recordar i sobretot un lloc on es puguin sentir acompanyats. Perquè encara que el nen, el nadó, hagi estat molt poc temps amb les famílies, ja forma part de la seva vida, o ha format part de la seva vida, dels seus plans, i sobretot de tot aquell estimança, de tot aquell amor que ja havia començat a construir una família. Jo crec que moltes vegades aquest és un dol que es viu en silenci, ja que l'entorn no sap ni què dir ni com reaccionar, i les famílies també es poden sentir que el seu dolor no s'entén o no es reconeix prou. Per això jo crec que tenir un espai així simbòlic com aquest també ajudarà a fer visible una realitat de la que encara moltes vegades ens costa parlar. Crec que aquesta escultura, el que dic, pot transmetre un missatge molt humà, que aquestes famílies no estan soles, que tenen dret a recordar, a emocionar-se, a viure el seu dol al seu ritme. I sobretot que aquell nadó que va existir, que va ser estimat, sempre tindrà un lloc a la memòria de la família i, en aquest cas, del nostre municipi, de la nostra societat.
1: I després també volem preguntar, que abans feies esment, no?, sobre tot això que es va parlar de la vivenda, el Congrés i la no aprovació del que s'hi portava, que al final tot va acabar convocant aquestes eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, i que en aquest sentit hem vist que aquí a la nostra ciutat vosaltres heu animat a la gent, als vostres militants, a que vagin aquest cap de setmana a Barcelona amb la visita del líder del PP, Feijó.
2: Home, crec que estem en un moment polític en què cal parlar clar i posar sobre la taula els problemes que realment preocupen a la ciutadania. Avui, i m'heu escoltat moltes vegades, moltes famílies tenen dificultats per arribar a final de mes. Els joves tenen molt complicat el tema d'accedir a un habitatge, i sobretot hi ha una preocupació creixent pel cost de la vida i pel funcionament de tots els serveis públics. I jo crec que el govern del senyor Sánchez hauria de centrar molt més esforços en donar respostes efectives a aquestes preocupacions que té la gent. La gent necessita solucions reals, no solament els anuncis que estem acostumats a sentir. I, a més, hi ha una altra qüestió que em sembla especialment preocupant, que són els casos de corrupció que han afectat a persones de l'entorn del president i a càrrecs vinculant amb el PSOE. Crec que els ciutadans tenen dret, o tenim dret, a exigir transparència i explicacions, i sobretot responsabilitats polítiques. La justícia ha de treballar amb independència, i quan es demostrin aquesta responsabilitat, cal assumir les seves conseqüències. I per això, des del meu grup, des del Partit Popular, defensem que la política ha d'estar sempre al servei de les persones, que cal donar respostes als problemes quotidians, i que la transparència i la responsabilitat han de ser els nostres principis fonamentals de qualsevol govern. I és per això que volia aprofitar aquesta entrevista per fer una invitació a tothom, ja que el pròxim diumenge, el dia 18 d'octubre, a les 11:30 del matí, celebrem un acte de precampanya al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, en presència del nostre candidat, el senyor Alberto Núñez Feijó. Jo crec que, sincerament, serà una bona ocasió per trobar-nos-ho, per compartir idees i sobretot per parlar del futur d'Espanya i d'aquest model de canvi que el Partit Popular vol oferir. Llavors, m'agradaria que tothom que m'escolti, que s'animi, que vingui a escoltar, perquè escoltar no significa res, però sí que tenim més coneixement d'aquest programa que portem tots.
1: Doncs queda dit, i també ja en farem valoració la propera setmana de com ha viscut aquest acte i fer-nos 5 cèntims. Susana, se'ns acaba el temps, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera setmana.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre, per escoltar-me.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
3: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
4: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitja... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a 5:00 de la tarda. Redifusió el diumenge a 4:00. Escolta el podcast a radiomollet.com.
0: Racó Animal.
3: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
4: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? No os perdáis Cine Sótano, todos los jueves de 9 a 9 y media de la noche y todos los sábados de 3 a 3 y media de la tarde. Un abrazo y mucho cine.

0: continguts en xarxa. L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda de nou. Què tal?
2: Doncs molt bé, Pili, aquí sempre estem bé.
1: I tant. Avui volem parlar, però, d'alimentació, però sobretot de com ensenyar pares i mares a alimentar millor les seves famílies, perquè estàs a punt de començar un curs, per tant, aprofitem-ho, expliquem-ho.
2: Doncs sí, ja fa anys que em faig, de fet, diria que fa ja 11 anys que imparteixo aquest curs, però que ha anat evolucionant al llarg d'aquests 11 anys, de com iniciar l'alimentació complementària. De fet, en els últims anys han canviat molt les recomanacions i moltes famílies doncs, van una mica perdudes, no? I perdó per l'expressió, però doncs, no ven si oferir un triturat, què posaria el triturat, si li han de donar sòlid, què pot menjar, si podem incloure els fruits vermells ja, o hem de retardar el seu consum...
1: Clar, és que realment és complicat. I aquí, ara, deixa'm posar-hi cullerada. Jo els meus ja fa uns quants anys que ja mengen sòlid, diguéssim. Però, sobretot, m'hi vaig trobar que, a part de la infoxicació, no? Que parlem sempre de tantes coses que ens arriben de tants inputs, tens les padrines, les iaies, les àvies, que també hi foten cullerada.
2: L'entorn.
1: I l'entorn, sí.
2: L'entorn moltes vegades ho fa... Bueno, moltes vegades no, ho fa amb tota la bona intenció, no? Però posa molta pressió. Clar, és un moment nou, no? O sigui, que venim de lactar, que moltes vegades és molt còmode, sobretot si fem lactància materna, no? És com vas amb... Jo sempre deia, vaya amb el menjar a sobre, o sigui, podem anar on vulguem, que jo porto el menjar a sobre, no? És molt còmode. Ah, comencem una etapa totalment nova, que les expectatives són molt altes i tot el que s'allunya de l'expectativa de la realitat, tot aquell buit és frustració, malestar, culpabilitat. Si a sobre tenim aquests missatges de la veïna, de la, no, de les padrines, de jo ho vaig fer així, mira que bé que estan, i aquestes frases, no?, que al final... doncs clar, ens posen pressió. Llavors, clar, la primera recomanació és no escoltar ningú. I jo, sobretot a les mares, mira que he de dir, Pili, que en aquests 11 anys també he vist una evolució en les persones, o sigui, que venen als meus cursos, i he de dir que ara podríem dir que un 50% són pares, ja.
1: Déu-n'hi-do, que bé, sí. Com m'alegro.
2: Sí, perquè tenen més implicació amb totes les tasques, no? I a més també perquè sol ser quan agafen el seu permís de paternitat.
1: Paternitat.
2: L'inici de l'alimentació complementària, que sol ser sobre els 6 mesos, no? Clar. Per tant, ja s'ha acabat el permís de maternitat, no?, per les mares, i comencen els pares. Per tant, també doncs és un moment en què són ells qui inicien aquesta, en molts casos, aquesta alimentació complementària. Doncs... En aquests anys, doncs, les mares, no?, que han tingut sempre tanta pressió, una de les recomanacions que els dic és utilitzeu la vostra intuïció. Val? I dic mares més que pares perquè és algo genètic, això. No? És allò que sembla que t'hagin dit que el teu fill o filla hauria de menjar de tal forma i tu te'l mires i dius... Algo no està encaixant, no? Doncs aquesta intuïció és molt important i se'ns oblida quan ens arriben tants missatges de fora, inputs, els professionals sanitaris, ara se'ns sumen les xarxes socials, no? Ostres, tenim tanta informació que al final acabem fent coses que una mateixa mira i diu... per aquí no és. I, per tant, doncs, a part de tenir molta informació, perquè al final l'objectiu d'aquest tipus de curs és donar informació... No? O sigui, jo sempre dic que el mètode és tenir informació, poder de decisió i sentit comú. I amb aquestes tres coses, iniciar l'alimentació complementària. Que des d'aquí també recordo que l'alimentació complementària complementa la lactància. Si fos substitutiva, no es diria alimentació substitutiva. Per tant, complementa amb aquells nutrients que potser a partir dels 6 mesos doncs, els bebès necessiten una miqueta més i, per tant, hem d'incorporar. Però no és als 6 mesos i un dia que ja tenen aquestes necessitats, és progressiu. I per mi, realment, aquest inici de l'alimentació complementària no és per a que els nens i nenes mengin, és per a que els nens i nenes aprenguin a menjar. I això és molt important, no? Com interactuen amb el menjar, quines sensacions tenen entorn al menjar, si és agradable aquell moment o no, perquè si és agradable ho voldran repetir, si no, tancaran la boca i no voldran ni seure la trona, no? Per tant, buscar aquest entorn doncs, molt agradable per a ells i elles, per nosaltres també, doncs, perquè aquest inici d'alimentació complementària sigui doncs, el millor possible amb una bona relació amb l'alimentació. Llavors, amb aquests cursos parlem d'això, no? Parlem de que no hi ha un millor mètode per o sigui, no hi ha un millor mètode per excel·lència, sinó que al final tots els mètodes es poden adaptar a totes les famílies. I tots els mètodes, tot i que n'hi ha alguns que donen sí més autonomia a la nena, com són els sòlids, no? Com és el Baby Led Weaning, també els triturats es poden oferir amb autonomia, no? I això és una mica el que explico, no? Que al final sigui la família qui triï en funció de com es sent, no? Hi ha famílies que en diuen jo no em sento preparada per donar sòlid. Doncs comencem amb un triturat, que no passa res. Però què hem de fer perquè després aquest nen o nena acabi menjant sòlid, no? O no? Hi ha famílies que diuen, no, jo vull començar amb sòlid. Doncs què hem de fer per començar amb sòlid i que sigui segur? Per tant, doncs aquest curs és no només explicar què hem d'oferir, sinó com preparar els àpats, quins mètodes podem utilitzar, no? I sobretot, doncs que els nens i les nenes aprenguin a menjar d'una forma segura i d'una forma, doncs, agradable, no? Mm-hmm. Perquè menjar és un plaer.
1: Clar. I a més, això, a part de la cosa física d'alimentar-se, no? De glutir, mm-hmm. crear un entorn mm-hmm. que sigui un experiencial també, no? Mm-hmm. Per als nens i nens, per les famílies. Això que tu sempre expliques i que també expliques al llibre, a les impressions, no? Mm-hmm. Que comença des de la primera infantesa, no? Des dels bebès.
2: Exacte.
1: Per aquesta pressió que també tenim els pares i les mares. De menja, acaba tu, no embrutis. Mm-hmm. Ah, no?
2: Sí, netejar tant contínuament la boca amb la cullera, no? Amb el, saps? Vull dir, deixa que s'embruti. Que... Ah!
1: Clar, clar.
2: Llavors, sí, crear que per mi és molt més important, crear aquest entorn agradable, perquè després, quan aquest nen o nena tingui 6 anys, doncs arribi a taula i si hi ha alguna cosa que no li agrada ho pugui dir amb llibertat, no m'agrada, no tinc gana, i sapi identificar realment què li està passant davant d'un àpat sense muntar un drama.
1: Clar.
2: Que
1: clar.
2: Això... Si teniu bebès molt petitets, als 6 anys ho agraireu.
1: Clar. Per tant, és un curs per pares i mares, és a dir... No?
2: És un curs per a famílies. A vegades famílies. També venen padrines. Que clar, bé. Vull dir, al final és un curs per a aquelles persones que s'han d'ocupar, d'alimentar, no? d'oferir l'alimentació complementària als nens i nenes.
1: I què, les padrines i són més receptives o no?
2: Les que
1: tant?
2: Venen, sí.
1: Les que venen, sí. Clar, normal.
2: Les que venen ja venen amb aquest esperit d'aprendre, que cada vegada de dir, doncs, això, que ens costa menys dir jo ho vaig fer d'una forma, però ara doncs hi ha una altra forma.
1: És que eren altres temps.
2: Sí, però vull dir que...
1: Hi havia altres productes, tot sí, era diferent.
2: Que es veu aquest, no?, de dir, ja no repetir tant el jo ho vaig fer així i això és el millor, no?, sinó a veure quines altres formes hi han i sumar-se, no?, perquè aquí estem per sumar.
1: La preocupació també és de temps, vull dir, temps de rellotge, dels pares i les mares.
2: De 6 mesos un dia, i han de començar, i doncs, el curs explico que moltes vegades hi ha bebès amb 8 mesos que encara no estan preparats, i per tant hem d'esperar, perquè si obliguem a menjar quan un bebè encara no està preparat, doncs hi pot haver problemes. Òbviament, al curs expliquem què és estar preparat i què és no estar preparat, perquè tampoc allarguem si ja podem començar a incorporar aquesta alimentació complementària.
1: I escolta, quina pressió hi ha de la indústria per a segons quins aliments? Perquè també veiem que hi ha, jo què sé... polvos que proteics que poses a la llet, i tipus de llet que surten dibuixets més cookies molt enriquides en vitamines. Bueno,

0: dirigits a la infància. És un bon lineal, ho deixo caure aquí, eh? Per als esportistes.
1: Ah!
0: És un bon lineal, en parlem un altre dia, si voleu.
1: Sí, d'acord.
0: No per a nens i nenes, els nens i nenes poden menjar aliments poc processats.
1: Quan és aquest taller, aquest curs? Quan
0: doncs aquest, el proper, el fem el dia 19 d'octubre, a les 10 del matí, a Pediàtrics, que és on jo actualment estic passant consulta de forma presencial, i doncs això, es podeu apuntar trucant a Pediàtrics, ara no em sabré el telèfon.
1: És igual, podem buscar-ho a Instagram,
0: podem buscar-ho,
1: no?
0: També sí.
1: Podem trobar-te a l'Instagram.
0: Sóc així, me'n recordo de moltes coses i de les importants a vegades no. Però vaja, doncs això, encara hi ha places, per tant, us espero si voleu doncs això, un acompanyament. He de dir que després d'aquest curs, totes les persones que s'inscriuen els dono un accés a un grup de WhatsApp on poden anar preguntant dubtes i doncs aquelles qüestions que una vegada ha acabat el curs i comença la pràctica, no? La vida real, doncs puguin anar preguntant.
1: Molt de la Naila, això.
0: Molt acompanyament.
1: Gràcies, Naila.
0: Gràcies, fins aviat. Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
4: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
1: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
4: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
1: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
4: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
1: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
4: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El Consell Inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
7: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
1: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda

0: acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Ana Ruiz, bon dia.
3: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
3: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
6: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
3: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
7: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
8: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
7: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
7: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
9: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, algo, que he cumplido la ley.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
7: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per, la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
7: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
10: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
11: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
10: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
1: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
7: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
7: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
14: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
15: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge que de fet vostès en són corresponsables.
13: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
16: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
17: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
16: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
1: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
18: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
19: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
18: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
20: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Kilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
21: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
22: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
23: Com molt tova, el mateix que ella, dic.
22: Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova. Tova.
21: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
7: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
1: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
7: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
7: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
7: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada d'alt nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
5: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
6: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
6: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
4: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
8: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. El Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
9: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
8: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
9: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
8: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
6: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau balla que balla amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano. Ara ho fa tot xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mir Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algun unes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau. Ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats, i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats a gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer Llançà. Anna Olesti és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme, intervenint en el mercat faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La patronal PIMEC aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
18: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
17: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
20: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
19: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
22: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
21: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
23: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
24: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
23: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
0: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
3: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
3: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per un arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
3: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
3: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Reconvert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
7: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
12: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
0: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
3: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia. Joan, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
4: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
4: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
9: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
4: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la Penya. La Penya va guanyar.
10: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
4: El tècnic de la Penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs primer de tot farem un tastet informatiu que ens aproparà el nostre company en Joel Gascón. Després, què més tindrem? Doncs avui us volem parlar de la Vila del Llibre, perquè si el temps ho permet, i ho posem allò amb interrogant, perquè les previsions són de pluja, a Mollet del Vallès aquest cap de setmana tindrem la quarta edició de la Vila del Llibre, així que hem convidat al director d'aquesta plataforma de Viles del Llibre que es va celebrar en diferents punts del territori de Catalunya i fora més enllà també de Catalunya, i també com no a la regidora de Cultura perquè ens acompanyin i ens expliquin com està organitzat i quina és la previsió. Allò, doncs, si el temps acompanya, perfecte, però si no acompanya, què farem? Bé, intentarem esbrinar-ho. Després tindrem conversa amb la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França. També tindrem l'agenda de tota la setmana, sempre ho especifiquem, l'agenda que arrenca avui i finalitza dimecres de la setmana vinent. I també tindrem l'espai del Va de Lletra avui compartit amb la Biblioteca de Can Mula. Això significa que és la nostra companya Carla Ramos qui s'ha desplaçat a la biblioteca i ens proposarà temàtiques d'aquest fons fantàstic que tenim en aquest equipament de la ciutat. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar de temes d'actualitat i un d'ells va ser la presentació, unes jornades que se celebraran, són tres, crec, sobre habitatge a la nostra ciutat, la primera ahir, no?
1: Sí, que de fet doncs, ja va venir amb titular, perquè potser ens pensàvem que seria doncs, un principi de conèixer futurs projectes, etc, però directament doncs, ja es va anunciar doncs, que Mollet impulsarà un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer de Francesc Macià, a les cases que eren dels mestres de Nicolás Longarón, i que és un espai que de fet ja se n'havia parlat més d'un cop, que la principal idea era que fos habitatge social, també d'una manera...
0: Però també amb cooperativa, amb, això ho comentàvem, eh?
1: Amb cooperativa, que van haver-hi molts entrebancs i que doncs, ara doncs, s'ha fet un pas més per promoure aquesta alternativa d'accés a l'habitatge amb aquest impuls de projecte d'habitatge cooperatiu. La regidoria d'habitatge treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat i ara amb la col·laboració amb la Dinamo Fundació, una entitat sense ànim de lucre que promou i normalitza l'habitatge cooperatiu a Catalunya, es vol tirar endavant aquest projecte. És un treball conjunt que ha fet un nou pas endavant, primer de tot amb ahir amb la xerrada del casal, que va servir per començar a constituir un grup motor encarregat d'impulsar el projecte i definir-ne les bases. La regidora d'habitatge, Marina Escribano, es mostrava satisfeta per l'interès que havia despertat la iniciativa.
2: Jo estic molt contenta de que això estigui passant avui, de que hi hagi aquesta xerrada, de que hi hagi gent interessada que ha vingut doncs, aquí a saber i que potser doncs, es planteja i que acabarà sent així doncs, un habitatge a la seva vida, doncs, aquesta fórmula, que sabem que n'hi ha moltes, que no, potser no és accessible per tothom, però és una via que volem explorar i que jo crec que l'assistència de la gent posa de manifest que hi ha interès i que és possible.
1: Es vol que d'aquest immoble es pugui acollir entre 15 i 25 habitatges que seran gestionats de manera cooperativa i, de fet, per accedir a aquests habitatges caldrà complir una sèrie de requisits, com ara no disposar d'altres propietats, no superar els llindars de renda establerts i estar empadronat a Catalunya. Pel que fa al cost, es calcula que la inversió inicial a Mollet podria situar-se al voltant de 20.000 euros per persona que vulgui entrar doncs, a aquest immoble dins d'una forquilla, que això després s'haurà d'acabar de cotar entre 10 i 40.000 euros, i després s'hi afegiria una quota mensual aproximada d'uns 500 euros, i que en cas de deixar la cooperativa es preveu recuperar la inversió inicial d'acord amb les condicions establertes del projecte. En aquest, una de les claus d'aquest model és que la propietat de l'edifici és col·lectiva i que les persones residents han de formar part de la cooperativa com a sòcies, i en lloc d'adquirir l'habitatge en propietat individual, els membres disposen d'un dret d'ús indefinit, una fórmula que permet establir un projecte de vida a llarg termini i reforçar els vincles entre les persones que hi conviuen. Si més no, tot això acaba de començar i ja veurem doncs, el que s'acabarà fent, quins seran els tempos, però de fet des d'aquesta cooperativa Dinamo Fundació doncs, ja s'han impulsat 1.500 habitatges d'aquest tipus a Catalunya i per tant doncs, compten amb una experiència notable.
0: Molt bé, doncs hem dit que són tres jornades, aquesta era la primera, segurament a la tercera potser es concreta més si hi ha aquest interès per part de la ciutadania, no?, per aquest model per accedir a un habitatge digne i assequible, totes dues coses.
1: Que de fet el 25% d'aquests habitatges que s'hi podran fer doncs s'hauran de destinar a persones menors de 35 anys.
0: Molt bé. Anem per un altre tema que tindrà lloc en el dia de... Bueno, de fet, avui és el dia del dol perinatal i neonatal i demà al cementiri de Mollet doncs, es farà la descoberta d'una escultura, no, Joel?
1: Sí, es farà la descoberta d'una escultura, que és un projecte anunciat ja a principis d'any per l'alcaldessa de la ciutat com una de les actuacions destacades per l'equipament funerari, que es farà això en el cementiri municipal, i es farà realitat ara amb la descoberta d'aquesta escultura, que oferirà un lloc de record i homenatge a les famílies que han perdut un fill durant l'embaràs, en el part o poc després de néixer. L'acte tindrà lloc, com dèiem, demà divendres a les 6 de la tarda i servirà per donar a conèixer la peça creada per l'escultor local Luis Vaquero, a qui el consistori ha encarregat aquest projecte. Amb declaracions a Ràdio Mollet, Vaquero ha avançat alguns detalls de l'obra, que diu que combina metalls i s'inspira en l'art déco per transmetre solemnitat.
3: Quan la vaig plantejar en metalls i sobretot vaig pensar que com és una cosa molt solemne, molt, molt presidencial en el sentit de ha de tenir una planta molt sèria, molt distingida, però a la vegada que sigui única, vaig triar l'art de co. L'art de co té, té, bueno, té 7 principis, però la gran majoria que representa més és el tema de les formes geomètriques, portar-les a la màxima expressió de minimalisme, en el sentit de que estiguin representades i que la forma prioritzi tot el que més.
1: De fet, ens ha comentat que és una peça doncs, complicada, que ha estat un repte tant per la dificultat de representar una emoció tan complexa com per la delicadesa que requereix abordar una pèrdua que sovint arriba de manera sobtada. I un dels símbols més vinculats al dol perinatal és la papallona, associada a la transformació, a la memòria i a la permanència del vincle amb el fill perdut. I aquesta simbologia també estarà present en l'escultura de Vaquero, que incorpora, perquè ja està feta, sí, dues papallones com a element central de l'obra. Si més no, us hem fet 5 cèntims, però a partir de demà doncs, ja tindrem aquesta descoberta i imatges, i sobretot això, que hi hagi un espai que fins ara doncs, a la ciutat no hi havia i que moltes famílies doncs, potser també necessitaven, perquè almenys tenien un lloc on adreçar-se en el cementiri i fins i tot de vegades trobar-se amb gent que ha passat per això.
0: Clar, de fet, estic pensant, a més, avui és el dia, com es comentàvem, però a més estem a les portes, no?, de Tots Sants, i segurament moltes persones aprofitaran aquestes jornades per apropar-se al cementiri. De fet, ben aviat suposem que s'ampliarà l'horari, no?, precisament per a aquestes visites, i bé, ens podrem apropar per veure aquesta escultura. Molt bé, Joel, gràcies per la informació.
1: Que vagi bé.
0: Ara anem a saber de la previsió del temps, que no sé si en Lluís Mi Pérez ens avançarà alguna cosa del cap de setmana, que sembla que anuncien pluges, però per avui i demà sembla que de jornades tranquil·les. A veure què ens explica. Bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Un dijous que ha de ser de temps força tranquil, però això no vol dir que hagi de ser serè del tot el cel, perquè tindrem aquestes boires fins a mig matí aproximadament a alguns racons de l'Empordà, de l'Ebre i sobretot a les fondalades de la Catalunya central. Aquesta tarda alguns núvols també s'aniran arrossegant entre la costa, el prelitoral o les muntanyes justament del Prepirineu i la Catalunya central. No esperem igualment que hi plogui, i sempre més sol cap a l'Alt Pirineu, amb una temperatura encara suau, molt més agradable del que és habitual per un 15 d'octubre. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

D'aquí no res, us mantindrem informats d'aquesta Vila del Llibre. Estem a l'espera que arribi l'Enric Bono, que és el director de Viles del Llibre, i per tant, doncs, sostindrem aquesta conversa, com us hem anunciat, amb l'Enric Bono i, com no, amb la regidora de Cultura, la Mercè Pérez, que també ens acompanyarà en aquesta conversa a l'entorn d'aquesta quarta edició de la Vila del Llibre, que tindrà lloc, se suposa, aquest cap de setmana. Dic se suposa per les previsions del temps, eh? Serà la primera pregunta que farem. 17 i 18 d'octubre, aquesta quarta edició al Parc de Can Molà, hi ha un munt d'activitats programades. Esperem que, si més no, si no totes, una bona part, es puguin dur a terme. Anem a posar una miqueta allò d'un tema musical més i tornem de seguida amb aquesta conversa.

0: esperem que s'incorpori a la nostra conversa l'Enric Bono, però evidentment tenim a la regidora que ha arribat superpuntual i no la volíem fer esperar més, així que anem a parlar d'aquesta quarta edició de la Vila del Llibre. Mercè Pérez, benvinguda, com estem?
1: Molt bé.
0: L'Enric Bono ens deu haver sentit, mira, perquè
1: sí,
0: just
1: entra,
0: no?
1: Per la porta.
0: Entra per la porta, sí, ens deixa la porta oberta.
1: Ja ho veniu ofegat.
0: Molt bé, doncs anem a parlar d'aquesta quarta edició de la Vila del Llibre, però el primer que hem dit que li demanaríem a la regidora és: hi ha previsió de pluja?
2: Hi ha molta
0: que
2: previsió
0: fem?
2: De pluja.
0: Sí. Bueno,
2: avui a les 12 acabarem de decidir, però el més previsible és que ho canviem de data. Encara no és segur, eh?
0: Encara no és segur.
2: Perquè ens hem de reunir tots els anys que, bueno, els que estem organitzant la vila, però si tot continua així i no hi ha canvi, doncs probablement ho passarem al cap de setmana del 7 i el 8 de novembre.
0: Clar, de fet, nosaltres estàvem mirant i la previsió és que dissabte al matí encara
3: aguantaria, però...
2: Clar, el que passa que després fa molta ràbia perquè diu plourà i a vegades no plou.
0: Ja.
2: Llavors ens fa una ràbia, però bueno.
3: El que passa que és bastant unànim de que sembla que sí. Dissabte a la tarda la cosa es començarà a complicar i el diumenge no aixecarà en cap. Uh-huh. Llavors, clar, és una activitat totalment a l'exterior. Mm. Bueno, bon dia, eh?
0: Bon dia, Enric.
3: He arribat una miqueta just, perdoneu, eh?
0: Molt bé. Comentava l'Enric, és una activitat muntada totalment, allò, tot és a l'exterior.
3: Totalment. A més, inclús aquest any que alguna activitat la feien dintre la biblioteca, aquest any havien decidit treure-la fora també, o sigui que aquest any és que el 100% és a l'exterior, perquè precisament aquesta Vila del Llibre el que es caracteritza és per gaudir d'un espai tan fantàstic com Can Molà, dels arbres, de l'espai, del passeig, de la gespa i de la natura, no? Amb la qual...
0: De fet, ara que diu allò a l'Enric de, no?, gaudir també del que és el parc, des del Centre d'Estudis Molletans es fa una proposta molt interessant, unes descobertes,
2: passat,
0: no?
2: L'any passat ja vam començar a treballar una mica... O sigui, nosaltres la Vila del Llibre l'enfoquem bàsicament pel públic infantil i familiar, però sí que, bueno, una pinzelladeta de temes més per adults, i llavors en el Menhir pues fem activitat per adults, eh? El dissabte a la tarda, em sembla, i el diumenge al migdia. Llavors, amb el SEM, justament, hi ha aquestes passejades explicant una mica la història del parc, llavors, en Palma, amb una activitat molt bonica, que és poesia eròtica, que fa el Jordi Coromines, i després una visita al Menhir, una mica amb temes de fertilitat i temes una mica més per adults, eh? I que seria molt bonic, i que, de fet, si no ho fem aquest cap de setmana, pues ho farem, intentarem que el Jordi i la seva companya puguin venir.
3: Estem treballant-ho. De fet, està confirmat, que podem traspassar.
2: I, per tant, sí, és veritat que el SEM sempre col·labora, tant el SEM com el Museu Avelló sempre col·laboren amb molta il·lusió amb la Vila del Llibre, i aquest any hem preparat aquesta activitat, que és molt bonica. També diumenge al matí teníem previst un homenatge als 90, a la mort de García Lorca, als 90 anys del seu afusellament, amb un recital de poesia de García Lorca.
0: Uh-huh. De fet, abans comentàvem amb la regidora, no?, el tema de traslladar, de vegades el que és complicat és que la gent que tens apareulada et pugui venir un altre cap de setmana.
3: De fet, us puc garantir que el meu telèfon treu fum, però de moment jo diria que tenim bastanta sort i podem respectar bastant gairebé tot el programa. De moment jo diria que gairebé tot, però encara queda alguna coseta per confirmar, però crec que, bueno, inclús hi ha gent que estan canviant coses perquè saben que la cita de Mollet és una cita important i estem intentant ajustar-ho tot a aquell cap de setmana. Després, igual arribem al 7 i 8 i veiem que el temps també és dolent, amb la qual cosa, però bueno, llavors sí que ja... Però jo crec que sí que podem respectar bastant el programa, no?
0: Esperem que no sigui així.
2: Sí,
0: que
2: la veritat és que era un programa molt, molt tancat i molt correcte i molt...
0: Vull dir, sí, no, molt atractiu.
3: No, és molt farcit. Jo crec, sí, que, a més, aquest any fem un... O sigui, si des de la primera edició hem fet com un homenatge al món, diguem, de lo que és la professió, no?, del món, diguem, del llibre, però des d'una vessant molt dels il·lustradors, no? Hem passat per la Vila del Llibre, doncs, Roser Capdevila el primer any, el segon any Pilarín Vallès, l'any passat vam fer un homenatge molt important important acabar-hi fort. I aquest any, de fet, el que volem és donar-li un protagonisme a el que és la capacitat de crear. I, a més, també creiem que, a més, el país ho necessita i els infants ho necessiten, tenir un amor i una passió pel món del llibre, però des de la perspectiva de com creem una obra literària des de zero, no? Des de la imaginació fins a la publicació. I aquest any el programa està farcit de propostes d'aquest tipus, no? De propostes d'aprendre a crear personatges, d'aprendre a crear històries, i creiem que, bueno, que és aquesta aposta que, a més, fa l'Ajuntament de Mollet per aquest tipus d'esdeveniments molt centrat en l'experimentació, no? I aquest programa que avui presentem està farcit de coses d'aquestes, no?
0: De fet, hem parlat de la proposta del Centre d'Estudis Molletans, però també en l'àmbit local destacar els tallers que oferirà l'entitat AMAM, que des d'un principi, no?
3: Sí,
0: ha participat,
3: sí.
0: Però que aquest any, d'unidor.
2: Sempre han participat molt, i sempre que els hi demanem ens fan una proposta
3: molt interessant.
2: Molt interessant, i molt bé, i per tant molt agraïts a AMAM, també als autors locals, que n'eren molts.
3: Molts, la veritat és que és brutal, vull dir que...
2: Ja per Sant Jordi, bueno, ja des de les altres viles del llibre hi havia hagut, però aquest any...
3: Jo crec que aquest any és especialment important,
2: Tots els autors locals que tenen interès a venir i ensenyar-se la seva obra.
3: A més, també, vull dir, els autors locals que venen amb obra infantil, el qual vol dir que, a més, aquest any hem acotat, o sigui, inclús tota l'oferta, diguem, que tindrem a les parades de novetats editorials, tot és llibre infantil i llibre orientat molt a també, inclús, a el que li diem al young adult, no?, diguem, aquest tipus, diguem, de publicacions que estan pensades per un públic infantil, però que consumeix un públic juvenil o adult, no?, i tota la proposta dels autors locals i de les novetats editorials estaran centrades en aquest tipus de publicació.
0: I, Enric, una cosa, això que sempre cuideu molt, no?, tot el que és el muntatge de la Vila del Llibre, que jo he vist allò, Plaça de la Vila, la Petita Vila, el Jardí Literari, ja sabem on és, el Jardí Literari, el de la Biblioteca del Menhir, però aquesta plaça, la Petita Plaça, on seran i quina decoració hi haurà? Perquè això sempre, no, en el cartell també surten com uns indis, no? No sé si és que tindrem tipis.
2: Una mica, també la intenció de la Vila és reconèixer-se amb altres cultures, no?, i treballar el tema intercultural d'alguna manera. I aquest any vam agafar aquest tema que és tan literari, tan pel·liculero, que és el tema dels indis nord-americans, no?, i vam posar, bueno, com podíem haver posat qualsevol altra cultura, els vam posar una mica en el centre pel tema aquest de la imaginació.
3: Sí, sí.
2: La decoració està... Són tipis indis, tota, em sembla?
3: Bueno, de fet, una mica el tema, diguem, dels indis, o sigui, el que ens permet, diguem, aquest recurs, diguem, literari, és anar-nos amb una cultura que ens és llunyana, però que d'alguna manera ens és propera, i el que sí que realment es caracteritzi d'aquesta cultura és aquesta capacitat de transmetre històries, de respectar les tradicions, i aquesta convivència de lo que és les persones amb la natura, aquest respecte escrupolós de lo que és la natura com una part essencial de la cultura i de la capacitat de transmetre històries. Per això ens va semblar que era un tema que a més podia ser proper, podia donar-nos molt de joc. De fet, gairebé totes les activitats estan pensades, hi ha molts contacontes que expliquen la mirada, diguem, d'aquests indis americans, però des d'aquesta capacitat, diguem, de superació, d'aquesta capacitat de respecte, sobretot també a la gent gran. O sigui, que hi ha molta... Gairebé totes les
2: figures
3: estan molt orientades...
2: A la natura, respecte a la natura.
3: Estan molt orientades. I la decoració, evidentment, vull dir, no tots són tipis, vull dir, són carpes, però sí que la decoració, diguem, agafa molt aquesta imatge. El tema, diguem, dels espais, o sigui, realment la Vila del Llibre de Mollet i és Can Molà, i Can Molà, a més, és com un gran campament, no? Llavors, el que realment també hem volgut donar la idea d'aquesta comunió de totes les propostes, dels tallers, de les novetats editorials, llavors la plaça de la Vila és el centre on posem un escenari, on realment es faran...
0: que és on està l'escenari i...
3: Sí, però en lloc de ser un escenari...
0: Pista, i la pista aquesta de circulació.
2: No,
3: no, no, no, no,
2: ho fem davant de la biblioteca.
3: Això ho fem exactament el mateix joc que cada any.
2: El cantó de
0: més
2: part, no? I llavors la plaça de la Vila és el centre, diguéssim, a la petita vila és l'espai que hi ha per més nens petits infantils.
3: A més, aquest any s'ha ampliat una miqueta, i llavors aquest any, de fet, el que fem allà, o sigui, algunes activitats que fèiem dins de la biblioteca les traspassem a la petita vila. Llavors, la petita vila també és un espai que també volem que siguin racons on realment els pares es puguin seure amb els nens. De fet, des de la primera edició hem posat llibres, diguem, pel parc, no? I hem posat cartells de dir, explica'm un conte, no? Doncs volem que això, que d'alguna manera els pares també s'asseguin al terra amb els nens i puguin explicar, doncs, això, contes que puguin haver-hi allà o escoltar o tenir activitats. Mm. Per això vull dir una mica aquests tres espais, no? La petita vila, que és aquest espai envallat, la plaça de la vila, que és el centre on hem estat cada any, però diguem, on l'escenari encara estarà molt més centrat, diguem, a totes les propostes, i després el jardí literari, que no oblidem que es diu així, jardí literari del Menhir, on realment tindrem aquestes propostes, diguem, del dissabte a la tarda, la proposta, diguem, de les perversions amb el Jordi Coromines, i el diumenge aquest homenatge a Lorca, que a més és un espectacle també, diguem, de flamenc, de guitarra, de música, o sigui, no és només un recital poètic, o sigui, que la gent que no conegui Lorca, però que li agradin altres expressions artístiques, que vinguin, perquè jo crec que gaudiran d'un espectacle molt únic.
0: També teniu una clocada d'ulls a l'Ain Gaudí, he vist, no?, que hi ha també com un conte.
3: No,
0: m'ha semblat veure.
3: Això al final ho hem hagut de canviar per un tema d'agenda.
0: Jo que havia estat aquí.
3: Que surt a la web de l'Ajuntament, però pues sí. Està malament. Vull dir, és un tema dels contes d'Andersen. Ah. O sigui, que al final és un altre tipus d'espectacle. Però sí que, per exemple, el dissabte a la tarda també tindrem un espectacle de musical, diguem, de cançons i d'animació per tota la canalla.
0: Molt bé. També hem vist el doctor Bombó,
2: Hi ha habituals.
0: Hi ha habituals.
2: Ja sabeu que tots els programes intentem incorporar a tot el que és local, no? I llavors, bueno, el doctor Bombolles és habitual.
3: No ve
2: com a doctor Bombolles.
0: Toc de festa.
2: Bueno, ve toc de festa. No, a la xocolatada sí, però després fa l'itinerari, vull dir, fa diferents propostes.
3: Bueno, té una proposta, diguem, del gran Manitú.
2: Sí.
3: O sigui, que realment ve com un bruixot, diguem, també, i ens explicarà també, perquè jo crec que també és molt interessant tot el que ens porta aquesta cultura americana, diguem, dels indis. Tenen coses com molt interessants respecte a el que és les tradicions i l'espiritisme des del punt de vista molt, molt lúdic i molt de comunió amb la natura i amb tot.
0: Enric, venen editorials, s'entenc, no? També, o
3: aquest
0: no?
3: Aquest any hem fet un format, com volíem una proposta totalment infantil, més que editorials, el que hem fet ha sigut un acord amb Abacus, i Abacus el que farà és portarà llibres de diferents tipologies, però sempre centrats amb el públic infantil, i després hem convidat algunes editorials, però sempre de llibre infantil. També tindrem a la Rosa, que tindrà llibre d'educació i de segona mà, però també llibre infantil i familiar. O sigui que aquest any la proposta ja no està en un mercat editorial, és un mercat editorial, per això ho fem, diguem, Mercamollet és realment qui lidera una mica aquest projecte dintre de l'Ajuntament, però és un mercat, diguem, molt centrat a aquest tipus de publicacions. Llavors hem cregut que la millor manera era que Abacus portés aquesta representació de moltes editorials.
0: Doncs escolteu, el programa tal qual, potser amb petites modificacions, en cas de que es decidís avui, no? Doncs davant la previsió de pluja es traslladaria el 7 i 8 de novembre,
3: 7 i 8 de novembre.
0: Però el programa gairebé que el podem
2: jo diria ara aquí que quasi al 100% ho traslladarem,
3: sí.
2: Perquè la previsió del temps és molt dolenta i per tant arriscar-nos amb tot aquest programa a fer-ho que només puguem treballar el dissabte al matí, doncs, també sap molt greu.
0: Clar, de fet, allò, per exemple, Mollet contra el càncer, recordem que el dia 19 és el dia contra el càncer de mama, teníem previst aquest diumenge una caminada, que nosaltres l'havíem allò també difós, i també han decidit allò ajornar-la pel dia 25.
2: Aquí, com a primícia, diria que el 100% traslladarem l'activitat al 7 i al 8 de novembre.
3: 7 i 8 de novembre, i jo diria que el 95%, per no dir el 100% del programa que teniu,
2: es mantindrà.
3: Ha posat, i llavors ja farem difusió també a les xarxes socials.
2: Ja tornarem a venir.
0: Molt bé.
3: Sí, ja
0: doncs queda dit. Molt bé, moltíssimes gràcies. Sobretot per la feina que es fa i que tothom allò reservi allò 7 i 8 de novembre. Ja ho donem gairebé per tancat.
2: Bueno, ja és un cap de setmana que anirà molt bé perquè la gent ja surt menys, farà més mal temps, vull dir, farà el temps més...
0: El dia 4 és el dia de la ciutat.
2: Exacte.
0: Llavors, doncs, escolta'm, tot ho podem lligar
2: tot
0: i que queda molt bé.
2: Molt
0: gràcies, Mercè.
2: Gràcies,
0: Anna. Adéu-siau.

0: I tot seguit donem pas a l'agenda de tota la setmana. Penseu que hi ha activitats que s'estan anul·lant, com ara ens acaben de comunicar jo la Vila del Llibre, que gairebé al 100% ens asseguraven que es traslladarà el cap de setmana del 7 al 8, de manera que el nostre company, en Sergio Guardeño, qui és qui ens facilita avui l'agenda, potser ens comenta activitats que, doncs, abans d'anar, doncs assegureu-vos-hi. Anem a escoltar l'agenda. Endavant, Sergio, bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi hauran a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 21 d'octubre. Comencem l'agenda amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra fotogràfica de l'artista i retratista mulletana Judit Vizcarra, que convida a aturar-se davant del rostre humà i descobrir-hi les empremtes de les emocions, el pas del temps, l'herència genètica, els vincles i la pròpia identitat. Es pot visitar l'Auditori Campus Fundació fins al 30 de novembre. Una altra exposició que poden visitar és Mollet pren la paraula, una exposició de microrelats que construeixen com entenem el món i a nosaltres mateixos. Aquesta exposició és el resultat del treball fet pels alumnes dels tallers per a gent gran organitzats per l'Ajuntament de Mollet. Es pot visitar fins al 20 de novembre al centre El Lledoner. Xerrada Guia de Supervivència Laboral, una xerrada adreçada a persones d'entre 16 i 35 anys per conèixer les normes bàsiques que regulen les relacions laborals, així com aprendre a identificar quins són els drets i els deures dels treballadors i treballadores. Serà dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Policia Municipal als barris. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la Policia Municipal a un punt fixe cèntric dels diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Serà divendres 16 d'octubre d'11 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 5 a 7 al barri de Col·legis Nous, a la Rambla Nova, davant del centre escolar. Memòria en xarxa, els primers passos cap a la democràcia. Mollet del Vallès, consistoris amb veu femenina. La mostra revisa els principals canvis polítics i socials del període i destaca el paper important de Mollet del Vallès en la incorporació de les dones a la policia municipal amb l'elecció d'Anna Boix Pareres com a primera alcaldessa del municipi l'any 1979. Serà divendres 16 d'octubre al Museu Abelló. També per divendres 16 tenim el club de lectura en anglès amb Tuesdays with Morrie, de mig àlbum, a càrrec de Natàlia Nafadova, de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet del Vallès. Serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura. Arts i escena amb l'actuació d'Inestables Acústic Trio, un viatge sonor que barreja cançons pròpies nascudes en català amb reinterpretacions plenes de personalitat de grans himnes del pop, el rock i el soul. Per reservar l'entrada cal trucar al 93 579 0966 o enviar un correu electrònic a alledoner@molletvallès.cat. Serà divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al mateix centre El Lledoner. Seguim amb divendres 16 i la tarda de karaoke, on podràs venir a gaudir i cantar les teves cançons preferides. Serà a 8:15 al Centre Cívic de Camp Antiquet. Un clic per Cuba, 14a Festa Solidària de Mollet amb Cuba. Serà divendres 16 d'octubre a 8:15 del vespre al Mercat Vell. Seguim amb dissabte 17 d'octubre amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Sisena Fira del Disc i Cinema, aquest dissabte 17 d'octubre a partir de les 10 del matí a la Rambla Fiveller. Seguim amb dissabte 17 i la sortida cultural al Museu de la Xocolata de Barcelona. Una visita guiada per conèixer d'on prové el cacau, com va arribar al continent europeu i de quina manera anar transformant-se fins a convertir-se en la xocolata que coneixem avui. Serà a les 10 del matí al Centre Lledoner. Presentació d'equips del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Aquest dissabte 17 a les 4 de la tarda al Camp Municipal de Futbol dels Germans Gonzalvo. tarda de DJ, una activitat de tarda per poder ballar i gaudir amb la millor música, el ritme que marcarà el DJ. Una activitat adreçada a joves de 14 i 17 anys i que tindrà lloc dissabte 17 d'octubre a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. Una altra activitat per dissabte és Impro Show contra el càncer i serà a 8:15 al Teatre Municipal Can Gomà. Ball de saló, aniversari de l'entitat, dissabte 17 a les 10 de la nit al Mercat Vell. Anem cap a diumenge 18 amb la caminada contra el càncer a l'ermita de Gallecs, amb sortida a les 10 del matí des de la plaça Prat de la Riba. Teatre infantil Filà, a càrrec d'Antonella Ascensi. Una peça de dansa contemporània i poesia visual que parla sobre el poder de la relació entre els cossos i els objectes. Venda online al web molletvallès.covin.com i presencial al Centre Cultural La Marineta el mateix dia a la taquilla del Teatre Honor abans de començar l'espectacle si no s'han exhaurit. Serà diumenge 18 a les 12 del migdia al Teatre Municipal Can Gomà. També per diumenge 18 d'octubre tenim el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Per dilluns 19 d'octubre tenim la xerrada Com afrontar les emergències mèdiques. Aprèn com actuar amb seguretat davant de qualsevol emergència sanitària. Serà a les 6 de la tarda a l'Ateneu Gran, Espai de Formació per a Gent Gran. I per acabar, tenim el Club de Lectura Pla Nou amb el llibre Elizabeth Finch, de Julian Burns i modera Héctor Calvet. Serà aquest dimarts 20 d'octubre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Nosaltres ens tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2028 fins a 2034.
3: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
7: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
8: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen

0: clàssics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No
0: pasa... Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit donem pas a l'Espai del Va de Lletra, avui compartit des de la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura. Allà s'ha traslladat la nostra companya Carla Ramos, que avui conversarà amb el director de la biblioteca, l'Héctor Calvet. Endavant, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més en aquest Espai del Va de Lletra, que avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries, i avui ens acompanya l'Héctor Calvet, el seu director. Molt bon dia, Héctor.
2: Molt bon dia, Carla.
1: Nosaltres que estem aquí, doncs bé, jo ja intueixo una mica de què va el tema, perquè les portades doncs són molt vistoses, però com sempre la primera pregunta és, Héctor, de què parlem avui?
2: Doncs mira, per començar una mica el curs amb mi, ens posarem una mica fantàstics, no? És veritat que la fantasia, les darreres dècades, allò potser fa 15 anys, 20, s'ha posat molt de moda, gràcies sobretot a l'obra de dos autors, bueno, algun més, parlarem d'algun d'aquests, però sobretot del Martin, George Martin, la Dedicació de Hielo y Fuego, el Juego de Tronos, clar, mundialment famosa, la sèrie de televisió, milions de llibres venuts i milions d'espectadors, no? I, per exemple, un altre autor que també va posar molt de mal al seu moment va ser el Patrick Rothfuss, que va amb el nom del vent, per exemple, aquella estratègia que s'ha quedat inacabada. Que la del Martin encara està pendent, a veure si es quedarà inacabada, perquè falten dos llibres pels 7 que en haurien de ser, i portem molts anys esperant el 6è. Per tant, ara mateix hi ha una certa ànsia, no?, dels lectors de fantasia per veure què llegir, perquè, òbviament, aquests dos autors, per un motiu i un altre, el Patrick Rothfuss, en principi sembla que té alguns problemes de depressions, i, per tant, el tercer llibre va molt malament, o sigui, segurament no sortirà molt tard. I llavors el que volem donar avui és una mica d'opcions, no?, la gent que busqui seguir llegint fantasia, que s'han aficionat a la fantasia gràcies a les obres d'aquests autors, doncs quins altres autors allà fora, autores també, que poden omplir-te aquest forat, no?
1: Doctor, amb aquesta explicació veiem que ets bastant amant, d'aquest tipus de gènere de llibres.
2: Del gènere fantàstic en general, a mi m'agrada molt la ciència-ficció, algun altre dia segurament parlarem de ciència-ficció, però és veritat que la fantasia ara mateix té una tirada molt, molt bèstia, no? És veritat que hi ha altres fantasies una mica més orientades a un públic més femení, més venint de la novel·la juvenil, vale? Avui no farem tant aquest vessant, sinó anirem una mica a la fantasia aquesta més clàssica, no? més una mica hereves del Senyor dels Anells també, que podem, més o menys, vull dir, no és el mateix, òbviament, ja veurem que hi ha diferents aproximacions, però fem aquests autors que ja porten uns 20 anys, 25, que estan fent molta feina i són noms molt de referència en el mercat, no? Alguns inclús s'han recuperat fa poc, vull dir que s'han tornat a reivindicar fa molt poquet. Ara parlarem d'una autora que m'agrada molt, la Robin Hobb, que feia uns anys que s'havia publicat, però havia caigut una altra vegada a l'oblit i ja es torna com a reivindicar, no? Per exemple, és un d'aquests moments que veiem que inclús noms una mica més antics s'estan recuperant d'una forma important, no?
1: Doncs per omplir aquest buit que deixa Martin, no?, que ens comentaves, amb quina proposta comencem, Héctor?
2: Segurament, dels que tinc sobre la taula, el que ara mateix té més nom és aquest escriptor anglès, que és el Joe Abercrombie. Aquest autor va publicar fa uns anys una primera trilogia, que és la que va tenir tant d'èxit, que es diu La primera ley, ¿vale? Aquest és La voz de las espadas, el primer llibre, i aquest és un autor semblant al Martin, amb un punt... Segurament és com una mena de contrapunt al Martin en algunes coses. Per començar, té una producció molt àgil. No és que sigui molt extensa, però és àgil. El mateix llibre que el Martin pot trigar 3 anys a escriure, o 4, i potser t'ho fa un. I, per tant, té una presència molt, molt, molt habitual a les llibreries, no? I és veritat que té un punt més una mica més gamberro. Vull dir, és veritat que és una fantasia a vegades més bruta, que ja és prou bruta, la de Juego de Tronos, però aquesta és com a vegades inclús una mica més... va més enllà, no? Té una expressió que també m'agrada molt, que és la de quan la gent mor, diu que la gent torna al fang. No? Vull dir, té aquesta idea una mica realista a base de la fantasia. De la realista inclús han posat uns segons quins temes, com per exemple fer una mena de fàbules o metàfores del capitalisme, del poder de la religió, vull dir, encara que sí, tot fantàstic, va posant aquests temes socials contínuament. I per tant és com una relectura a vegades de la nostra realitat, però en clau fantàstica, no? Igualment té personatges supercarismàtics, vull dir, una cosa important de l'Abercrombie, que té un ritme molt àgil, és que els personatges estan molt ben definits, no? Vull dir que realment hi ha més tenen els seus secrets, no sé si pots fiar dels personatges, tenen aquests punts grisos, a vegades foscos, i sembla que no, i llavors té diverses sorpreses al llarg de la trilogia, no?
1: I tenim la saga acabada en aquest cas.
2: L'Abercrombie en aquest sentit és un autor molt àgil, i per tant té aquesta primera trilogia acabada, té una segona trilogia en aquest món també també acabada, i després té diferents, diferents històries més aviat autocontingudes, no? Ara, justament, fa molt poquet, ha publicat aquesta nova trilogia, que es diu Los Diablos, ¿vale? Que aquest és tot un fenomen, que torna a reivindicar una mica aquesta idea del grup de personatges una mica, a vegades, foscos, no? Aquí parla d'un personatge que no ho és tant, és un religiós, que va fer una sèrie de missions, però tots els seus acompanyants són assassins, mercenaris, per tant, fuig d'aquesta idea una mica dels herois clàssics, no? Que sempre és la gràcia que té una mica que l'Abercrombie, no? No hi ha herois en els seus llibres, no?
1: Mm-hmm. Sempre per això, normalment, en aquest tipus de gènere, són... acostumen a ser com històries més fosques, no bèl·liques, també.
2: Efectivament, sí que hi ha una sèrie de paràmetres, però semblants a tots aquests llibres, és que, òbviament, del conflicte no sortim, vull dir, hi haurà conflicte, hi haurà regnes, hi haurà màgia, hi haurà aquest tipus d'elements que estan presents a tots aquests llibres, no? I és veritat que sempre hi ha batalles. L'Abercrombie és un escriptor que, per exemple, a batalles l'escriu molt bé, realment molt bé. Vull dir, són molt divertides, no, perquè l'humor no es perd, però també són molt fosques. Aquí no hi ha personatge que tampoc estigui gaire lliure de passar-ho malament, tothom ve a patir. Per tant, el conflicte sempre està molt present, no? Sí, sí.
1: I després d'ara que deixem aquest autor enrere, cap a on anem, Héctor?
2: Doncs mira, recuperem la Robin Hobb, que et deia abans, no? Aquesta també és la seva primera trilogia, la trilogia del Batídico. El primer llibre es diu L'Aprendiz Asesino, i aquest es va publicar l'any 95, un any abans del Juego de Tronos, del Martin. I en alguns aspectes va ser com predecessora d'aquest altre llibre. Vull dir, realment, si la llegeixes, tenen alguns certs punts en comú. ¿Vale? Jo per això sempre m'ha semblat que la Robin Hobb és una autora que no s'ha reivindicat prou, perquè jo crec que ella va marcar molts dels punts de la fantasia dels 90, no? I, per exemple, aquí també tenim, òbviament, Los Reinos en Disputa, aquí hi ha pirates, però el personatge ja tornem a ser un personatge una mica diferent, és un bastard, que a més té uns seus poders, i llavors l'entrenen per ser, com no pot ser rei, serà un assassí, ¿vale? I, per exemple, que fa això, és un personatge que ja, de cop ja el tens fora, no?, de l'ambient habitual. Mhm. I és una persona que aprèn a ser assassí i a conviure amb ser-ho. Vull dir, a més té altres poders, com parlar amb els animals, per exemple, té telepatia, llavors té un altre concepte, a vegades inclús de menyspreu social, per exemple, per tenir aquesta lligam amb els animals, no? Perquè pot ser com una mena de bestialisme d'alguna forma, no? Per tant, ja aquesta autora parlava d'aquests personatges una mica diferents, no?
1: Mm-hmm. És a dir, que a qui li agradin aquestes sagues de Joc de Trons, aquí també poden trobar, no?, doncs, potser similituds, o que també gaudeixin amb aquestes lectures.
2: Segurament, les que tenim aquí sobre, és el més semblant de tot. Així la resta poden ser una mica diferents. La Robin Hobb i el Martin, ja et dic, tenen tots a vegades molt, molt semblants. És veritat que el Martin després va d'aquests llibres totxo, que tenen tantes pàgines i tantes personatges, i va ser com molt cruel en algunes coses, i potser la Robin Hobb tot sí que també bastant directa, no és tan cruel com el Martin en algunes coses, no? Però és veritat que el to és molt, molt semblant.
1: Mm-hmm. Bueno, déu-n'hi-do, també de pàgines amb aquests llibres. Acostumen, o sigui, són trilogies, però que necessites temps per acabar-te un llibre, un volum.
2: I a més, alguns són trilogies bastant tancades, però, per exemple, Robin Hobb té 5 trilogies relacionades amb el mateix món d'aquest, no?, del Batídico. Per tant, si vols lectura, la tindràs. Entenc que també aquest tipus d'estructura et permet deixar un argument si ja estàs una mica fart, eh? Així com el Martin són teòricament 7 llibres, cadascun més gran, més gruixut que l'anterior, sí que és veritat que a vegades et donen, d'aquesta manera et donen lectura per molts anys, si t'agrada el tema. Si no, jo crec que almenys són prou tancades com per anar escollint què vols llegir, eh? Tot s'ha de dir. Ara, si volem una cosa exagerada, el Stephen Erickson que tenim aquí davant, ¿vale? O sea, tenim aquí Los Jardines de la Luna, és el primer llibre del Malaz, el libro de los caídos, és el primer, són 10. ¿Vale? 10 llibres molt excessius, ¿vale? Vull dir que són molt amplis, però a més excessius en com tracten al lector, perquè aquest és un autor que no té mucho respeto por el lector. O sea, ell escriu la novel·la, hi ha coses que no te les explica, i et fica al mig de l'aventura. Si hi ha coses que les pilles, i si no les pilles, és tu problema. Per tant, no és per estómacs fàcils, allò senzills. Vull dir que realment aquest demana un cert interès i una certa constància. És molt xulo, el llibre, és que té elements molt, molt curiosos, perquè a més torna a ser el tipus que dèiem, del conflicte, dels exèrcits, de les morts, de la sang. Els déus tenen presència en la Terra, per exemple, vull dir, per tant, està molt present en tota la mitologia, perquè són reals, però és veritat que al lector no li dona peixet. Vull dir, realment hi ha coses que passaràs i dius, què està passant? Doncs pues no te l'ha explicat, i no te l'ha explicat. Vull dir, realment, no és que tu ho hagis perdut o t'hagis enterat, que podria ser, perquè, clar, no, no és fàcil, sinó que realment hi ha coses que les dona per enteses. Per tant, no és una lectura tan lineal com altres trilogies o altres nissagues, no? Per exemple, són 10, però els tres primers són tres inicis diferents. Per tant, tu pots començar la decalogia per qualsevol dels tres primers. I a partir d'aquí moure't. Vull dir que realment és una experiència interessant, però ja avisem que pot ser una mica cansada per lector, tot s'ha de dir. És molt fascinant la lectura, és xula, però fàcil no és.
1: Però llavors d'aquests tres primers volums estan explicats des d'un personatge diferent, o el que passa és que es van entrellaçant històries, o com ho fa?
2: En principi en personatges diferents, efectivament. Són potser tres diferents personatges que potser temporalment comparteixen el moment, però són tres línies que llavors a partir del quart ja comencen a fluir, no? a coincidir i a desenvolupar la línia general. Però és veritat que per exemple, jo aquest, per exemple, li vaig regalar al meu germà i li vaig regalar el segon, perquè suposo que el segon és millor que el primer, ¿vale? Per tant, d'alguna forma, però el primer, vulguis que no, és el primer llibre de l'autor, i això a vegades també es nota, que sigui el primer, pues, falta polir algunes coses. A Abercrombie no li passa, Robin Hobb tampoc, vull dir, són escriptors molt, molt fiables, però l'Erickson és com un escriptor a vegades com molt visceral, de com a forma d'escriure, per tant, això s'ha de tenir en compte.
1: Llavors, quan arribes al quart volum, no, tens una idea o una altra dels personatges. També jo penso que comentaves, és una saga que són 10 llibres. És molt difícil captar l'atenció del lector durant 10 llibres. O sigui, vull dir que hi ha molta pensada al darrere.
2: Sí, a més és curiós la idea. La història una mica darrere d'aquests llibres és que ell i un amic, que també va escriure algun altre llibre amb ell, van crear com una mena de... Eren mòduls per jugar a rol. I d'aquí van crear ells mateixos, perquè és aquesta idea de crear un món fantàstic, i d'aquí ells van començar a crear personatges, no? I és una mica la gràcia de com està plantejat. Però és veritat que després el que és important és aquesta forma estranya d'escriure. Vull dir, realment d'allò de dir-te, no te lo voy a dar, no serà fàcil això? Toma, ¿vale? A ver qué haces. I 10 llibres tan grans, perquè tenim, clar, a la biblioteca tenim els primers 4 i són uns totxos, són tranquil·lament 800.000 pàgines, no és fàcil, i realment m'agrada veure qui ha arribat al desè, de qui va començar i qui ha arribat al desè. Jo no, jo me quedé que al primer i en algun moment ho agafaré, però t'has de mentalitzar, no? Ara, ja et dic, és bastant fascinant la forma de fer-ho, eh?
1: Clar, has de tenir temps, t'ha d'enganxar, vull dir, déu-n'hi-do, no és un llibre per iniciar-te, en el gènere. Què més tenim, Héctor, avui? Per quin altre autor parlem?
2: Un altre que, òbviament, no podem no parlar d'ell és el Brandon Sanderson, és un escriptor americà. Aquest, és al contrari de l'Erickson, aquest és molt amable. Vull dir, no vol dir que la seva fantasia sigui fàcil o sigui molt, molt nyonya o no. Vull dir, realment és interessant, s'assembla a algunes altres, no? Però és veritat que la seva fantasia... d'alguna forma és més blanca que la resta. Té una producció molt extensa, ¿vale? Aquest sí que és aquells que té fama de ser, bueno, de fer un llibre cada 15 dies, no tant, però té moltíssims. Els ha lligat tots dins un univers que es diu el Cosmer, ¿vale? Però la primera trilogia, que jo penso aquí ja sabries si t'interessa o no, és gent més coneguda, és aquest que es diu Nacidos de la Bruma, que són tres llibres. Bueno, en principi el llibre ha fet alguna segona trilogia, ha fet alguna continuació, però jo amb els tres primers ja tens prou per saber com funciona. Aquí és una fantasia una mica més medieval, parla d'uns personatges que tenen una mena de poders que deriven dels metalls, i a partir d'aquí és com, no?, parla del poder, de los rebeldes, de certs règims autoritaris. Vull dir, realment, és una cosa a vegades una mica més continguda a nivell d'escope, d'ambient, que no la resta, no? Però la gràcia, sobretot, és aquest tipus de fantasia una mica diferent, perquè fer servir els metalls com una alguna mena de que dona superpoders o habilitats és rara. Vull dir, realment, ha creat ell mateix un sistema màgic que és bastant diferent, no?, bastant original, no? I és una mica la gràcia. A partir d'aquí, el Sanderson és molt amè, és molt entretingut, vull dir que et dona molt joc, i segurament d'aquests que estem parlant és segurament el que ha tingut, a part de l'Abercrombie, però aquest ja et dic que és una mica més gamberro, del que ha donat una mica més, que és més per a tots els públics, potser el Sanderson, no? Que no la resta.
1: Més accessible, clar, també entenc que al final amb totes les opcions que hi ha del gènere també has d'innovar i has de portar coses que fins ara no s'hagin vist, i amb tota la quantitat de propostes que hi ha, doncs no deu ser fàcil escriure un llibre d'aquest gènere. Què més tenim, Héctor?
2: Per continuar, una autora una mica més moderna, la N.K. Jemisin. Aquesta l'he agafada perquè té aquesta trilogia, aquesta trilogia també, ja vemos aquí una constante, de la Tierra Fracturada, i és una mena de és més moderna en el sentit de l'aproximació. És una barreja entre fantasia que deriva en ciència ficció, no voy a explicar mucho más, porque si no, destripo el libro, ¿vale? Son, també a nivell narratiu té una certa originalitat, perquè parla de tres dones diferents, ¿vale? Aquí ja també tenim aquesta aposta per una dona com a protagonista, que també trenca una mica la idea una mica més clàssica del grup d'aventurers i tal. Tres dones a priori diferents, no pienso dir nada más, que t'expliquen tres històries sobre un món que cada cert temps pateix una sèrie de cataclismes, ¿no? I llavors està a punt de desaparèixer la societat i tal, intentant com sobreviure, i a partir d'aquí t'explica ella, l'autora, la Nenica Jemisin, realment quin és l'origen d'aquest món i per què està passant això. I llavors, quan té aquesta deriva, una més cap a la ciència-ficció, per tant, és una aproximació més moderna d'aquesta fusió de gèneres, que potser és més habitual que no abans, no?
1: O sigui, és una història en femení, aquesta.
2: Sí, i a més, juga, també com a part així més moderna, a vegades amb els gèneres. Vull dir, realment hi ha personatges que no et queda clar quin gènere és, per exemple. Per tant, aquesta... Bueno, ho fa bastant bé, eh? Vull dir, s'ha dit que no dona lliçons, però introdueix personatges d'alguna forma, que si és una bona autora, doncs no fa falta que t'expliqui molt amb la narrativa, amb la història, ja veus quin tipus de personatge és, no? I això l'introdueix com una forma molt orgànica, molt natural. Vull dir que realment té aquests punts moderns, és una autora, a més, afroamericana, que també és un punt una mica curiós, no? Una mica diferent, i és d'aquestes autores que en els últims temps han tingut amb molt nom, no? En aquest món de la fantasia, sobretot amb aquests llibres.
1: Doncs queda comentada aquesta trilogia, anem cap a una altra trilogia, Héctor, o no? Cap on anem?
2: Algun llibre més on, eh? Vale? Aquí agafem també un autor bastant conegut, que és Andrzej Sapkowski. Aquest és polac, no és polonès, no és habitual tampoc, però el seu personatge és molt conegut. No sé si tu el reconeixes a la coberta. Van fer una sèrie de Netflix, que és The Witcher, jocs d'ordinador també The Witcher, però la saga no es diu així. La saga és de Geralt de Rivia, ¿vale? I aquest té un punt europeu, més europeu, perquè molts d'aquests són americans, tenen el seu punt de temes fantàstic, molt de la seva... del seu gènere de tota la vida, però el Sapkowski fa una aproximació bastant crepuscular de la fantasia. El seu personatge no és un heroi, és una mena d'antiheroi, però és una fantasia molt medieval, molt fosca, molt bruta, molt europea, realment aquesta idea una mica de los tiempos oscuros de l'edat mitjana, no? Per tant, no és un aventurer que lluita, per exemple, amb bèsties i el que vulguis, ¿vale? I també trobarem les típiques rencies entre reinos i tal, però té aquest punt raro, fosc, crepuscular, que canvia molt les normes del joc, no? Realment aquesta idea una mica de que el mundo fantástico no és tan bonico, no? És allò que és bastant més dur, bastant més desagradable, bueno, com una mena d'espagueti western aplicat a la fantasia, no?
1: Sí, de fet, en general, aquestes històries, el que comentàvem a l'inici, solen ser bastant fosques, per tant, això, doncs, aquest llibre potser ho exemplifica més, no?, aquesta crueltat d'aquests sers que van apareixent.
2: Sí, i a més, ja dic, aquest punt europeu a vegades destaca, no?, sobretot aquest punt de l'est, d'aquest ser polonès, també fa aquesta idea d'una mica més una mena una fantasia medieval centroeuropea, molt més fosca. Sabem que la part històrica centroeuropea pues va ser bastant dura, multitud de batalles i, bueno, bastant, no? Allò és una història complicada, la centroeuropa, no? A nivell general, però sobretot la part medieval. I aquest és el que fa recollir aquesta mica d'herència, no?
1: Mm-hmm. I Héctor, ens queda una darrera recomanació. Quina comentem?
2: Doncs mira, agafarem aquesta autora, la Naomi Novik, que aquesta fa una altra aproximació a la fantasia, una mica diferent, però que és curiosa, no? Es diu Un cuento oscuro, perquè justament fa això, agafa l'origen dels contes, d'alguna forma. Fa una història de fantasia amb aquest llibre, però on veurem molts elements dels contes infantils. Bueno, infantils, que per nosaltres són infantils, però en realitat, quan va començar, no ho eren. Però evita que aquesta idea de jugar amb el nostre, este bagatge cultural nostre dels contes infantils, de les bruixes, dels boscos, aquest tipus d'idea, i fer un llibre per adults fantàstic, no? Llavors és una mica, bueno, aquest de les malediccions, no? D'aquesta idea una mica més de cuento, de conte de fades, però aplicat a una idea molt, molt més fosca, no? A un món molt més curiós, molt més fosc, i llavors, bueno, és aquesta donar-hi la volta, no? Una mica d'aquests contes infantils, no? I recuperar la idea del conte una mica més per adults, no?
1: Pot semblar potser fins i tot reconfortant, no? Perquè al final entenc que són històries que ja coneixem amb un gir, però que bàsicament doncs, ens resulten familiars. Doncs Héctor, amb aquestes recomanacions posem el punt i final a aquest espai del Valletra, que ara feia molts mesos que no ens trobàvem en aquests micròfons, i si més no, doncs hem escollit un tema dens, no? També ara que ve aquesta època així més fosca, tardor, no?, que ja estem endinsats, doncs potser aquestes lectures venen més de gust llegir ara que els dies són més més curts, que hi ha menys llum, així que aquestes persones que us agradin aquest tipus de gènere, doncs aquí a l'Uteca tenim totes aquestes recomanacions i moltes d'altres, i amb això posem punt i final, però ara sí que ens tornarem a trobar periòdicament, així que agrair-te aquestes recomanacions i ens tornem a trobar ben aviat, Héctor, que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: A tu, Carla, moltes gràcies.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, tingueu una bona jornada i que ens sigueu escoltant a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès fa un pas més per promoure alternatives d'accés a l'habitatge amb l'impuls d'un projecte d'habitatge cooperatiu. La regidoria d'habitatge treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat en col·laboració amb la Dinamo Fundació, una entitat sense ànim de lucre que promou i normalitza l'habitatge cooperatiu a Catalunya. L'Albert València, membre de la Dinamo Fundació, ha assegurat que el cooperativisme es planteja com una via alternativa per garantir un habitatge més assequible.
1: Aquests 10 anys s'han construït al voltant de 1.500 habitatges cooperatius a Catalunya i cada vegada en creixen més. És una opció que, davant de la pujada de preus i dels costos de l'habitatge, molta gent veu en l'habitatge cooperatiu una oportunitat per poder-se quedar al seu municipi a un preu assequible i d'una forma molt més comunitària.
0: El projecte es planteja a partir de la cessió d'ús d'un edifici municipal situat al número 18 del carrer Francesc Macià. La previsió és que l'immoble pugui acollir entre 15 i 25 habitatges. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès comptarà a partir de demà divendres amb un espai de dol perinatal al cementiri municipal. El projecte anunciat a principis d'any per l'alcaldessa de la ciutat com una de les actuacions destacades per l'equipament funerari es farà realitat amb la descoberta d'una escultura que oferirà un lloc de record i homenatge a les famílies que han perdut un fill durant l'embaràs, el part o poc després de néixer. L'acte tindrà lloc demà divendres a les 6 de la tarda i servirà per donar a conèixer la peça creada per l'escultor local Luis Vaquero. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul de sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere de Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca a orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó en l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès. Fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i al Cada Buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè et trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils en molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060 i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església, perquè es desmunta per fer la nova, i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant, amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un, amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 hi era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar, en van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació a la Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Bongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, les hem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu la Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí bé podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí preparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu Esquadar, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022 l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem, bàsicament, és a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiena ens arribarem a Bestué, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa, de pi negre, per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de las Sucas. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forat o la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu. És un canal pedregós al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'ns obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la Penya Muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la Font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa, i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el GR19, que se'n va cap al poble, i agafem el GR15, que ens du en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla, a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. La Miana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil, amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les Gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries, al costat del Collado d'Añisclo, i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el món perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
1: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, La Miana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimbellat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i República.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I, sobretot, és un lloc turístic no massificat perquè, entre d'altres coses, no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
5: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del Parc Natural Marí del Sagnier Sant Laurent i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava lo típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veu des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí, a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em agrada molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar, a mi em va semblar de les coses més maques que he vist a la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fjord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixada entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té, habitualment, en el gran part del recorregut, entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Zanjan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac de la població, hi haurà de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: dies en directe en aquest acte d'ofrena.
1: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. No? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats, i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen. No?
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
2: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
0: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
3: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet.
5: L'hora del conte. El programa de contes per als més joves de la casa. L'hora del conte. Cada dijous a 2:15 de la nit.
6: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
7: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
8: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
9: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que compartim cada setmana i que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és pel

0: Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Susana Calvo, a qui saludem. Bona tarda, Susana.
1: Bona tarda.
0: I benvinguda també en aquest espai a fons, que de fet doncs, fa mesos que no sosteníem amb el vostre partit.
1: Pues sí, amb les vacances pel mig i tot ja feia dies que no parlàvem i és una llàstima.
0: En tot cas, Susana, doncs això, ben tornada en aquests micròfons, en aquest espai del programa A Fons, que ara sí doncs, que mantindrem periòdicament. I precisament, Susana, com que fa mesos que no podíem compartir aquest espai radiofònic, la primera pregunta doncs, va encaminada en la mirada posada en aquest curs, un curs doncs, que políticament estarà molt marcat per les eleccions municipals. Vosaltres, és el Partit Popular, en què esteu treballant actualment? Com afronteu aquest nou curs?
1: Doncs la veritat és que quan vam venir de vacances, que ja venies una mica amb les piles posades i una mica ja descansada i renovada, doncs el primer que teníem sobre la taula era el que ens venia, no? Que eren ordenances i pressupostos. I també doncs, aquesta esperada, no sé, convocatòria per la comissió que havíem demanat doncs, per fer la modificació tan esperada que volem del ROM. I la veritat que del ROM no sabem res al dia d'avui, vull dir, ja hem posat un ple i aquí ningú diu res, i llavors pues, estem amb ordenances, que és el pròxim ple, i ja preparats directament cap a pressupostos. El que passa que, clar, amb tot el que ha passat a nivell general, i ens han convocat unes eleccions el pròxim 29 de novembre, doncs sembla que ens hagi trencat una mica el camí, no?, que havíem marcat. Però bueno, jo crec que tot es pot portar al mateix moment. L'únic que sí que tenim clar és que, per lo que ens han comentat del propi partit, és que totes aquestes presentacions que teníem també previstes de cara a presentar a tots els municipis al candidat, doncs tot això per ara quedarà suspès fins que, bueno, que ho marqui el partit, i jo no crec que ho marqui abans de les eleccions. Ara mateix estem en plena precampanya, com ens solen dir, perquè, clar, és molt important i ens juguem molt doncs, aquest 29 de novembre, i encara que no sigui un tema municipal, sí que ens afecta a nivell municipal, perquè, clar, nosaltres ja m'heu sentit moltes vegades que estem criticant molt tot el que està fent el govern central, perquè, a més, és que afecta a tothom. I jo crec que, és el que comentava aquest dematí, no? Estem en un moment polític en què s'ha de parlar clar i posar sobre la taula doncs, els problemes que realment ens preocupen a tots els ciutadans. Hi ha moltes famílies que estan en moltes dificultats doncs, per arribar a final de mes. Veient com els joves ho tenen molt complicat també per poder accedir a un habitatge. I sobretot perquè hi ha una gran preocupació per lo que és el cost de la vida. La gent em para pel carrer quan xerrem de com està tot, no? I el primer que et diuen que cada vegada que van a comprar, doncs sembla que hagin comprat a l'or i al mort, perquè, sincerament, la cistella puja una barbaritat. I també una altra queixa que diuen doncs, és el funcionament doncs, dels serveis públics. I, per tant, sincerament, jo crec que el govern del senyor Sánchez doncs, s'hauria de centrar molt més en esforços a donar respostes efectives en aquestes preocupacions. Per això crec que és molt important doncs, que ara mateix també ens centrem una mica en aquestes eleccions per poder dir prou ja de tot el que està passant i, per fi, arriben aquestes eleccions tan desitjades i esperem doncs, que reunem una mica amb tot el que està passant a nivell central, que ens afecta a tots, i puguem doncs, presentar-nos en aquestes eleccions i poder, per la meva part, canviar aquest govern que crec que per nosaltres no ens afavoreix res ni mica.
0: Aprofitant, ara, Susana, que comentaves doncs, aquesta precampanya que s'està fent de cara a les eleccions generals, comentar que, de fet, aquest cap de setmana, no, el diumenge, hi haurà la visita de Feijóo, que és l'actual president del Partit Popular a Barcelona. No sé si vosaltres hi sereu en aquest acte, perquè sí que hem vist que n'heu fet a ressò a través de xarxes.
1: I tant que hi estarem. A més, és que ho demano a tothom que almenys vinguin a escoltar, perquè jo crec que és bo parlar del futur d'Espanya, del nostre país, però també és bo escoltar doncs, aquest projecte polític de canvi que vol proposar doncs, el Partit Popular. Nosaltres hi serem, clar que sí, a més espero que pugui venir moltíssima gent a escoltar, perquè a més del que us comentava abans, de totes aquestes famílies, les dificultats, dels joves, de la cistella, Jo crec, sincerament, que avui el que necessitem són solucions reals i no solament anuncis com fa el senyor Sánchez. I solucions reals les està portant ara mateix al programa doncs, del Partit Popular. I, a més, també hem de deixar clar una qüestió que em sembla especialment molt preocupant, que és tots aquests casos de corrupció que han afectat a persones de l'entorn del president i els càrrecs vinculants al PSOE. I jo crec que tots els ciutadans, tots tenim dret doncs, a exigir aquesta transparència, explicacions i, sobretot, demanar responsabilitats polítiques. Per això crec que és molt important doncs, que la gent escolti abans de decidir. I una manera d'escoltar doncs, és compartint actes com el que celebrarem doncs, aquest diumenge al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, amb la presència del nostre candidat i que espero que sigui el pròxim president del govern, Alberto Núñez Feijóo. I jo crec que és bo perquè és un moment on ens podem trobar de compartir idees i sobretot de parlar de futur. I per tant, crec que és un acte que val la pena i que convido des d'aquí a tothom que pugui participar i acompanyar-nos.
0: Doncs queda comentat aquest punt de les eleccions generals. Jo, Susana, sí que m'agradaria reprendre el tema de les eleccions municipals perquè comentàveu doncs, que al final ara els esforços se centren en aquestes eleccions d'estat i que les presentacions públiques es faran un cop, no? Doncs hagi passat aquest tràmit, però no sé si vosaltres a nivell de partit municipal, com el Partit Popular d'aquí de Mollet, sí que s'estan produint aquestes converses internes.
1: Bueno, sempre hi ha converses internes, no?, perquè ja s'apropa el temps i tothom pregunta, no?, qui serà el candidat o ja ho teniu clar. La veritat és que vam fer una reunió el mes de juliol, abans d'acabar el mes de juliol, vam fer una reunió interna, no?, perquè a mi m'agrada que tothom opini dintre dels nostres afiliats, els més propers, que són els que venen a les juntes, i a mi m'agrada que tothom decideixi. Jo vaig demanar doncs, que es prenguessin les vacances doncs, per intentar a veure què és el que proposaven i quins candidats creien que serien els més convenients que representessin el nostre partit a quin nivell de Mollet. La veritat és que quan ens vam reunir en setembre jo vaig tornar a preguntar si ho havien pensat, però clar, aquí tothom diu, tu no. Hi ha moltíssima gent que pot representar el partit. Jo tinc molts companys que estan molt preparats per portar aquesta iniciativa i, per tant, jo vaig deixar-la sobre la taula al tornar a parlar-ne. El que passa és que, clar, amb tot això de les eleccions s'ha paralitzat una mica perquè, ja et dic, les directrius que tenim és que no pensem ara en clau municipal, pensem ara en generals, però, bueno, jo, sincerament, amb les juntes locals que anem fent cada 15 dies, ho deixo sobre la taula perquè crec que és molt important renovar i sobretot renovar en cares noves perquè hi ha molta gent que s'ha afiliat i que té moltes ganes de treballar. I tot i que va bé sempre combinar el que és l'experiència amb la novetat, crec que es pot fer un grup maco, però no sé encara ni noms ni res. Vull dir, no és que no t'ho vulgui dir, és que ara mateix ho hem aparcat una mica de costat, tot i que hi anem treballant, eh?
0: En tot cas, Susana, doncs un tema que continuarem parlant en aquests propers mesos a mesura doncs, que també vagin a venir novetats en aquest sentit. I parlem també d'altres temes, Susana, perquè tot just ahir a la tarda, aquest dimecres, es feia una xerrada al Casal Cultural per promoure alternatives doncs, pel que fa a l'accés a l'habitatge i s'impulsava el que és un projecte d'habitatge cooperatiu aquí a la ciutat. Ahir tot just es feia la presentació d'aquest projecte per cercar doncs, a persones interessades i que hi hagués aquest grup motor que el tirés endavant i sí que es va detallar doncs, que aquest projecte es planteja a partir de la cessió d'ús d'un edifici municipal que és el que està situat al carrer Francesc Macià número 18. No sé, vosaltres, Susana, des del Partit Popular, com veieu aquest projecte d'habitatge cooperatiu aquí a la ciutat?
1: Bueno, és que ara mateix jo crec que el tema que està sempre sobre la taula des de tot el que està passant últimament és el tema de l'habitatge, que sincerament és molt important perquè doncs, veiem doncs, totes les dificultats que s'estan tenint no, per accedir a un habitatge, no solament la gent jove, com sempre es parla, sinó també hi ha gent doncs, que no és tan jove i que necessita un habitatge. Bueno, jo crec que qualsevol alternativa que es pugui donar, més que alternativa, qualsevol proposta que es pugui donar i entrar en un ventall d'ofertes i possibilitats, benvingut sigui. Però jo no és que discrepi, perquè jo sempre que penso que quatre ulls veuen més que dos, i per tant, si això pot ser una una solució, encara que sigui per molt mínima, va bé, doncs benvinguda sigui, però jo crec que realment el problema que té l'habitatge ara mateix és la falta d'oferta que hi ha. I tots hem vist últimament amb els mitjans de comunicació tot el que ha passat amb el cas Mari Carmen, que jo no és que sigui crítica, però és que en Mari Carmen n'hi ha moltes, no solament una, i no s'ha tingut mai tant en compte com en aquest cas en particular. Amb això que hem vist, doncs, perquè el govern central doncs, es va treure dos decrets que no van ser convalidats, que no van ser aprovats pel Congrés, i tot i així el senyor Sánchez ho ha tirat endavant. Amb això que han fet, mirem els mitjans de comunicació, mirem com què ha passat. Doncs que moltíssims propietaris que tenien vivendes posades en lloguer les han retirat. I això no ajuda a l'habitatge, ni molt menys. Per tant, jo ja ho he dit moltes vegades, per crear habitatge fan falta moltes coses, no solament bones paraules i intencions. Han d'haver-hi fets. I nosaltres el que no veiem ara mateix doncs, són aquests fets. Perquè jo he parlat moltes vegades, ho he demanat moltíssimes vegades, que el que hem d'ajudar és, primer, a crear habitatge públic, i, segon, ajudar a tota aquella gent que té pisos, doncs facilitar-ho perquè puguin posar, que engresquin a la gent a posar doncs, aquestes vivendes al mercat d'habitatge. I, bueno, aquí sempre que es parla d'aquest tema, sempre es toca el que és les famílies vulnerables, que si no poden, que si no... Escolta'm, sí, està bé, i jo sempre estaré al costat de les famílies vulnerables, però també hem d'estar al costat de tota aquella gent, aquelles petites... Aquella gent que ha estat comprant una vivenda per al dia de demà, doncs, posar-la en lloguer i ampliar doncs, una pensió que avui en dia sabem com estan. I això s'ha de blindar, perquè el que no podem fer és que després qui acabi pagant els desperfectes, els impagaments, de tot el que pugui passar amb aquestes vivendes siguin els mateixos propietaris. Per tant, home, jo crec que el que està passant avui en dia amb l'habitatge és molt preocupant. És veritat que hem de separar tot el que siguin propietats petits que no fons voltor, això claríssim, però no crec que s'estiguin ajudant ara mateix els petits propietaris amb aquests decrets que s'està aprovant. Per tant, ja us dic, si aquesta cooperativa d'habitatges que es situa a l'edifici dels mestres funciona i pot aportar una miqueta de solució, benvinguda sigui. Però jo discrepo en el sentit de que ho veig difícil si no canvien les lleis d'habitatge.
0: Doncs queda comentada aquesta iniciativa i ara parlem de fires, però parlem del sector laboral, perquè aquesta setmana Mollet ha acollit la segona edició del Gira Feina més a 45 i, de fet, ha sigut una convocatòria doncs, que ha tingut bastant èxit perquè s'han registrat més de 1.500 persones inscrites i, de fet, també doncs, aquelles persones que van passar al llarg d'aquest dimecres doncs, pel Mercat Vell podien veure les cues que s'hi formaven per poder accedir al recinte.
1: Doncs sí, jo sempre dic que qualsevol fira que pugui ajudar, benvinguda sigui, i com no la laboral. Sàpiguen que qualsevol persona que està a l'atur, pues ja se sap el que passa, es passa molt malament, perquè no té els ingressos doncs, per mantenir ni casa, ni família, ni vida pròpia. Jo soc molt partidària perquè vaig tenir l'ocasió de poder participar, bueno, d'anar a mirar com funcionaven les fires del Girafira. Jo aquest any no he pogut anar-hi, però hi vaig anar l'anterior edició, i està molt bé, però també hem de ser conscients una cosa, i no és per criticar. Estem parlant de moltíssima gent que hi va anar-hi, gent que està necessitada d'una feina, i unes empreses que és veritat que aquest any van participar més que l'anterior edició, que presenten unes ofertes perquè la gent s'hi apunti. I, clar, no sé si estàvem parlant de 1.000 persones i de 250 ofertes, si no m'equivoco els números. Estem parlant de molt poca oferta per tota la gent que hi ha buscant feina. Però, tot i així, també el que hem de tenir en compte no solament que hi hagi una persona que pugui trobar feina amb aquestes ofertes, sinó com es desenvolupa aquesta feina. És a dir, la trajectòria que té, perquè una cosa és que es contractin per un temps de, imagineu-vos, un 3 mesos, i els 3 mesos aquesta gent vagi al carrer. Això no seria tampoc una gran solució. Per tant, és una cosa que a mi no m'ha quedat gaire clar, ho penso parlar amb el pròxim ple, que m'agradaria que se'ns informés doncs, quin és el recorregut no, d'aquestes contractacions, la gent que ha pogut trobar feina, la gent que al final s'ha quedat fora, els motius, no els motius estrictament perquè, clar, suposo que molts seran perquè no el currículum o no és la feina que s'esperava o qualsevol cosa, però sí que volem saber una mica de com ha anat i el seguiment d'aquestes contractacions, perquè, clar, contractacions poden haver-hi, però avui en dia ja sabem tots que per molt que la contractació laboral permeti que siguin quasi tots contractes indefinits, es poden fer acomiadaments quan un empresari pràcticament vol, no? Si pagues el que és la indemnització corresponent. Per tant, jo el que vull saber és això, el recorregut que tenen aquestes feines, per saber si realment doncs, val la pena que una persona pugui descansar al moment que ja ha trobat una feina, no?
0: Doncs queda comentada també aquesta fira i ara parlem del sector educatiu, concretament de col·legis nous, perquè després de mesos d'incertesa doncs, la situació de col·legis nous comença a tenir novetats i és que tot just la setmana passada ens assabentàvem que el conveni necessari per poder posar en marxa el que és el projecte de rehabilitació de la coberta de l'edifici de primària doncs, ja s'ha aprovat pel Departament d'Educació i ara es troba en aquesta fase de revisió final per part del consistori molletà.
1: Home, jo crec que és molt bona notícia després de tant temps que portem esperant, no? Ja ho heu vist també, doncs, que els grups municipals ho hem preguntat en més d'una ocasió, que quan quedava per convertir ja aquesta obra en una realitat, perquè sincerament és una obra necessària. Ja sabem el problema que es va tenir i la reubicació dels nostres nens en les diferents dues escoles que s'havien aportat. La gent, els nens, volen tornar a la seva escola i, a més, és que estem parlant de que és una escola de tota la vida de Mollet amb un pla educatiu fenomenal i que no ens podem permetre el luxe de que estigui tant temps parada, però sí que és veritat que, com sempre hem dit, que totes aquestes obres van molt lentes, entre que passa tot el tràmit burocràtic del que sempre ens queixem, però que segueix sempre igual que quan hi ha una obra. I, bueno, i esperem doncs, que ara doncs, aquesta revisió es faci el més ràpid possible i puguem començar ja a veure una mica de llum amb aquest temps que hem tingut l'escola doncs, sota mínims, com jo sempre he dit.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i ara parlem d'esdeveniments que tenen lloc aquesta tarda i és que tot just a les 6 d'aquesta tarda des de Mollet es commemora un any més l'aniversari de la mort de Lluís Companys amb una ofrena floral a la plaça que en el monument que ens ha dedicat a la seva persona. No sé si vosaltres, a Susana, en aquesta ocasió hi sereu en aquesta ofrena.
1: No, nosaltres és l'única ofrena que fa al municipi que nosaltres no hi participem i em sap molt greu no participar-hi perquè un poc compartir doncs, les idees o no compartir-les amb una entitat, amb una associació, amb un col·lectiu, però per sobre de tot ha d'estar el respecte. I a mi, encara que hi ha coses que m'agradin o no m'agradin de qualsevol cosa, si se'n convida, m'agrada assistir per respecte i perquè crec que darrere d'aquesta convocatòria, d'aquesta ofrena o d'aquesta activitat que es vulgui fer, hi ha un treball de moltes persones per portar-ho a terme. Dit això, nosaltres ja fa molt temps que no hi participem, us puc parlar d'uns quants anys, perquè en un principi i sí que hi participàvem fins que va arribar un moment en què en un d'aquests actes d'entrega floral d'ofrena vam tenir una representació en la mateixa ofrena d'unes persones que van representar pues, com si fossin persones mortes, anaven vestides amb taques de sang i se'n van tirar a mi els peus dient que nosaltres teníem les mans tacades de sang. Jo crec que això estava fora de lloc perquè si jo estava allà representant el meu partit era per voluntat pròpia perquè se m'havia convidat i per respecte a l'entitat i no crec que ens mereixíem doncs, aquesta representació. Sé que això va passar fa anys però en cap moment hem tingut per part de l'entitat un escrit, un e-mail, una trucada doncs per dins de qualsevol cosa respecte a això que va passar. Jo no necessito ni disculpes ni excuses, no, jo no necessito res, però sí el millor el preguntar el per què nosaltres no hem volgut participar. Ja us dic, em sap molt greu no participar-hi perquè la gent que em coneix sap que jo hi aniria de molt bon gust, però clar, a mi això em va doldre molt perquè crec que no ens ho mereixíem. Primer, perquè les persones de Mollet mai a la vida, que jo sàpiga des que jo estic aquí, hem participat en res que pogués perjudicar ningú. No tenim mai les mans plenes de sang, com se'ns va acusar. i en aquell moment el president no va fer res per intentar que això no passés, i clar, això no, crec que no va estar encertat, sincerament.
0: Doncs aquesta tarda no hi sereu en aquest acte, però comentem altres en els que sí que hi heu assistit, perquè parlem doncs del Centre Cultural Recreatiu Aragonès, que celebrava aquest dilluns, dia 12 d'octubre, el Dia del Pilar, i vosaltres sí que us hi afegíeu en aquesta celebració.
1: I tant, a tot arreu, que, perquè és el que dic, eh? Podem compartir o no, doncs, amb l'entitat que ens convidi, doncs, les seves idees, però jo crec que el respecte està sobre la taula, jo sempre vaig amb respecte total, i com no, una vegada més, teníem que anar al costat del Centre Aragonès. Jo ja vaig dir, enhorabona, moltes felicitats al Centre Aragonès, a les Pilars, que és el Dia dels Pilars, i també volia recordar en aquest dia doncs el Dia de la Hispanitat i la patrona de la Guàrdia Civil, que a vegades ens oblidem de que també és el mateix dia, i és una llàstima, perquè fa uns quants anys el mateix acte dels aragonesos coincidia doncs amb l'acte que feia la Guàrdia Civil. Ara ja fa uns anyets que, com que queda tan poquets guàrdies civils aquí, doncs ja ha quedat molt, molt deixat, no es fa cap acte, i és una llàstima, perquè jo tinc que defendre la Guàrdia Civil com defenc la policia municipal i a qualsevol altra força o cossos de seguretat de l'Estat. Per tant, per mi fan una feina extraordinària, i jo crec que s'ha de lloar la feina que fan i el cos que sigui. Dit això, doncs molt contenta, ja li vaig transmetre al president del Centre Aragonès doncs, que comptés amb nosaltres i que poguéssim participar no solament a la hissada de la bandera i a veure aquest espectacle de balls que vam fer a la plaça de la Riba, sinó també doncs, al vi d'honor, no?, que ens van convidar a la seva seu. I jo ja us dic, m'encanta estar al costat dels aragonesos, llàstima que no puguem estar al costat dels extremenys, perquè el dia d'avui encara no hem aconseguit que puguem tenir un centre, però contenta d'haver participat amb ells un any més, sincerament.
0: Susana, ens queden dos minutets per acabar la conversa, i aprofitem també doncs, per comentar dies internacionals, perquè la setmana passada se celebrava el Dia Mundial de la Salut Mental, i també des de l'Ajuntament us hi adheríeu un any més a aquesta commemoració amb la lectura d'un manifest institucional davant del mateix consistori. Susana, comentem aquest tema en un minut.
1: Bueno, jo sempre ho he dit, la salut mental és un dels grans reptes que tenim actualment. Cada vegada parlem més de depressió, d'ansietat, de trastorns de conducta, d'addiccions o problemes de salut mental, no solament entre els joves, sinó també a gent més gran. I crec que és important que com a societat doncs, siguem capaços de parlar-ne amb normalitat, i sobretot que posem recursos perquè les persones puguin rebre ajuda quan la necessiten. Llavors, i aquí és on creiem doncs, que aquest projecte, doncs, tot el que sigui parlar de salut mental és necessari, i ara mateix doncs, congratular-me solament també doncs, amb aquest futur Institut de Salut Mental doncs, que comptarem aquí al Baix Vallès i que el tindrem a la nostra ciutat. Per tant, jo crec que és molt bona idea, i sobretot perquè és molt necessari. I jo crec que és molt bona notícia, perquè a més no solament tindrem a l'Institut de Salut Mental, sinó que això serviria també per posar a disposició doncs, aquests 60 llits que teníem a l'hospital, que ara mateix també quedarien doncs, per poder-los oferir a altres pacients. Jo crec que tot això podem estar contents, i com no, pues, com cada any, posant-se al costat i amb aquest manifest que, del dia, no?, de la salut mental.
0: Doncs com anunciàvem amb aquest tema, posem punt i final aquesta conversa de la Font. Susana, agrair-te que ens hagis acompanyat aquesta setmana. A partir d'ara ens anirem trobant periòdicament, i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies, com sempre, a vosaltres per escoltar-me.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Moltes de les associacions veïnals de Mollet no estan passant pel seu millor moment. La tendència a l'individualisme i la pèrdua de sentiment de pertinença al barri fan que molta gent no s'involucri en les entitats, un fet que s'agreuja amb l'envelliment del veïnat que provoca la pèrdua de massa social de les associacions. Una de les entitats que precisament no passa per un bon moment és l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Estació de França. La seva presidenta de Montserrat Gambau ha afirmat que falta gent involucrada i les converses sobre dissoldre l'entitat estan sobre la taula.
1: Ahí está, sí, porque esto no se levanta y entonces está la cosa un poco ahí. Ahí. Ya te lo notifico. No es de algún directo, pero ya te notifico algo que no está la cosa funcionando como tendría que funcionar.
0: L'entitat compta amb pocs socis i cada vegada hi ha més baixes per l'envelliment dels veïns i les veïnes. I per altra banda, us informem que la Vila del Llibre 2026 a Mollet es farà a principis de novembre. Davant la previsió adversa del temps per aquest cap de setmana, l'Ajuntament ha decidit suspendre la quarta edició de la Vila del Llibre prevista per aquest 17 i 18 d'octubre. L'anunci el feia aquest matí en els micròfons de Ràdio Mollet la regidora de Cultura, Mercè Pérez. El director de el moviment Vila del Llibre, Enric Bono, també present als estudis de Ràdio Mollet, garantia que l'agenda d'activitats es mantindrà pràcticament al 100% de cara a la nova data. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora. Estava com a passatgera de la moto mentre que el conductor ha resultat ferit.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Cada setmana a El Món és Digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
2: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
3: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
2: Us esperem.

Tendremos voz a los impostos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que s'ha de respectar, que han de respectar els poders públics.

0: accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar-la a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Una setmana més amb aquest programa que m'encanta. Cançons dels 70, 80, 90 i 2000, que es diu El que es ballava al Vallès, perquè aquí al Vallès es ballava, hi havia moltes discoteques i moltes ganes de que hi haguessin discoteques i moltes ganes de jarana. I marxem fins l'any 2006 amb Destination Calabria. Aquesta, on la vas ballar? Al Bubus? Al teatre? Va, 2006 al teatre no. Però on la deuries ballar? Vinga, va, comencem el programa. Tamacles!

Destination Calabria, des de l'any 2006, del bo del Alex Gaudino. Ja que parlem de cognoms italians, anem amb un DJ italià que a mi em flipava i em flipa encara avui en dia, que fa uns tamacles. Avui no sé per què em dona la paraula de tamacles. Em surt tamacles. D'on diu tamacles, en vez de dir temazos. Però bueno, tamacles, tu. Parlem de Gigi D'Agostino. L'amor tu geu, del 2002, si no recordo malament.

I Fly With You, ens diu el bo del Gigi D'Agostino amb la seva cançó L'Amor to You. No sé per què aquesta cançó al final ha esdevingut una miqueta d'himne de hooliganisme, no? Allò, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, un punt de hooligan futbolero. I, per cert, m'he equivocat. Us he dit que era del 2002 i no és del 2002. És del 1999. La que sí que és del 2002 és la de Desenchanté, de la Kate Ryan.

Desenchanté, ens diu la bona de la Kate Ryan, directament des de Bèlgica. Generació desencantada, ens diu. Generació desenchanté. Bueno, mira, això, va, èpoques, no? Generacions que estan més encantades i menys desencantades. El temps ho posa tot a lloc. Vinga, va, que hem començat el programa molt heavy, amb cançons molt bèsties, bueno, molt bèsties, bastant canyeres. Posem una miqueta de pausa, una miqueta de... Sembla que sigui la de Love Boat, però no és. You to me everything, the real thing, des de l'any 1976. Ai, aquestes cançons de finals dels 70, que en són de maques. Vinga, va, you to me everything.

Oh, baby, you to me are everything, de la banda The Real Thing, des de l'any 1976. Que són magues, aquestes cançons, eh? Doncs prepareu-vos, perquè a la segona mitja hora del programa tinc preparada una balada de l'època de les balades, quan posaven, allò deien les lentes, no? Ah, posen les lentes. Doncs aquesta és molt maca, però la que us posaré després és una burrada cançó. Però encara estem a la primera mitja part. Posem una miqueta de canya, renovem els BPMs, anem al All I Ever Wanted. All I Ever Wanted was to see you smile.

Eva Wanted, de la banda Bass Hunter. Hola, Eva Wanted, tot el que sempre he volgut. Doncs mira, doncs moltes coses. Hola, Eva Wanted, Bass Hunters. Però, ojo, pare, marxem fins a França, perdó, amb una banda, ja senteu aquesta intro? Recordeu el videoclip? És All Around the World de l'any 97 del grup Daft Punk, amb entrebanco parlant. Around the World, Daft Punk, 1997. On la vas ballar, aquesta? Jo recordo perfectament ballar-la a l'As de Copes. Recordes l'As de Copes? Around the World.

des de l'any 97 que els Daft Punk ens van compartir aquesta cançó, que la trobo un temazo. També és cert que me'n recordo que quan la posaven hi havia un moment que deies, bueno, ja la podria anar canviant, perquè és una mica repetitiva, però bueno, com a primera tinada és molt bona. Vinga, va, de França ens anem fins a Itàlia amb la bona de la Gala i el seu Let a Boy Cry, des de l'any 1997 també. La Gala...

Alone. Ai, que bona. Let the boy cry. Jo crec que un fallo tècnic, no sé què ha passat. Let the boy cry, de la Gala, des de l'any 97 hem quedat. I de l'any 97 anem fins l'any 2005, amb Cascada i el seu Every Time We Touch. Aquesta segur també l'havies ballada por ahí.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que s'escau el pròxim 19 d'octubre, l'Associació contra el Càncer reprèn la campanya iniciada el curs passat sota lema Ens ho prenem a pit. La campanya d'aquest any posa el focus en les necessitats que les dones amb càncer de mama manifesten i és que, més enllà del tractament, puguin sentir-se cuidades i escoltades. Eva Jiménez, presidenta de la seu local de l'associació, ha explicat que, a banda dels adultes terapeutes i els oncòlegs són importants també per l'abordatge del càncer.
1: Pues sí que volien arribar pues, més enllà, no? El que diuen, no? Després de la malaltia, pues, que hi ha una informació clara de què poder fer, què menjar, no? O sigui, normalment a l'oncòleg o al radioterapeuta o al, no te deriven, per exemple, amb un dietista, amb la importància que té l'alimentació dins del procés i després del procés. I no hi ha aquest protocol de la dietètica, no sé, pues, que tinguis el colesterol molt alt, però això com a qualsevol persona, no pel fet de que hagis passat pel càncer o que estiguis amb el tractament del càncer. Llavors això és el que d'alguna manera des de l'associació pues, es vol contemplar també, que estigui ja pues, d'una manera més natural a la nostra seguretat social.
0: El càncer de mama és el segon tumor amb més incidència a Espanya. I, per altra banda, us informem que 39 poetes i poetesses opten el Premi de Poesia Joan Aliguer 2026. La convocatòria es va tancar a mitjans del passat mes de setembre i el veredicte i lliurament del premi s'atorgarà el dia 13 de desembre en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. Es tracta de la cinquena edició d'un premi promogut per la família Aliguer, que reivindica, d'una banda, la figura del poeta local Joan Aliguer i alhora defensa el català i reconeix Mollet del Vallès com a vila cultural. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja hora de bona música? Bons tamacles, eh? Doncs prepareu-vos perquè aquesta segona mitja hora, ja us ho deia a la primera, que us posaré una lenta, allò de les lentes d'antes, que posaven les lentes. No és la primera cançó, la primera cançó és el Break Your Heart del Tayo Cruz. Comencem la segona mitja hora, el que es ballava al Vallès, a Ràdio Mollet.

I'm only gonna break, break, break, break, break your heart. Ens deia el bo del Tayo Cruz. Aquesta va ser mítica, eh? Però mítica també va ser la que ve ara, Sexy Beats, del David Guetta. Sexy Beats, bim, bim, bim, bim, com puja, eh?

Sexy Beach, ens deia el bo del David Guetta amb la seva cançó Sexy Beach de principis dels 2000. I ara sí, senyors i senyors, posem-nos drets perquè posarem una lenta de les Dantes. Jo no recordo l'època que posaven cançons lentes a les discoteques, però bueno, em fa gràcia recordar aquesta mega cançó que forma part d'una pel·lícula que tots hem vist 40.000 vegades. És ni més ni menys que el Hungry Eyes de l'Eric Carmen, que forma part de la banda sonora de Dirty Dancing. Va, ballem unes lentes, Dantes. Posem les lentes. Hungry Eyes.

Eyes. No, miràs que no és maca, aquesta cançó és una passada. Eric Carmen amb el seu Hungry Eyes, des de l'any 1986, i la pel·li va ser del 87, Dirty Dancing. Aquesta cançó l'escoltes i dius, mare meva, quin mega tamacle. M'encanta aquesta cançó. També m'agrada molt la que ve ara, la de Tina Cousin, els Mysterious Times. Aquesta cançó, sempre li trobo aquest punt misteriós, aquesta cançó. Té un punt obscur. Tina Cousin, Mysterious Times. A què t'hauria referir amb temps misteriosos? A saber, vinga, va, som-hi!

Those Times. Com m'agrada aquesta cançó, mare meva. Són d'aquelles cançons que penso que no s'haurien de perdre mai en una sessió de discoteca. El que passa que, clar, els temps canvien, les coses canvien, però els que ja tenim una edat, jo en tinc 45, aquesta cançó a mi no m'hi sobra en una sessió de discoteca, eh? Vull dir, a mi m'agrada que la posin. I de vegades, si em trobo una circumstància, jo com a DJ també la poso. Però la trobo guapíssima. Mysterious Times, de Tina Cousin. Mare meva, quin temazo. Ai, tornem una altra vegada, no a les lentes d'antes, però ser una cançó de més de mig tempo. Des de l'any 1978, en Joel Pou Young ens va regalar aquest Love is in the Air, que no em diràs que no és un himne, ja només com entra. Love is in the air, per favor.

John Paul John amb el seu Love is in the Air. No em direu que això no és un himne, igual que el que hi ha ara d'Infinity, des de l'any 2008, de Guru Ghosh Project, però abans el Love is in the Air ha sigut un temazo, eh?

Infinity, Guru Ghosh. Aquesta versió és del 2008, amb el seu Infinity. No em diràs que aquest saxo no és característic. És que és molt característic. Ai, senyor, quantes cançons més maques. Com la que ve ara, el Just Won't Do, de Team Deluxe. Aquesta me'n recordo que quan la posaven a la discoteca eren d'aquelles que pujava molt les revolucions de la gent, tothom ballant allà. I té aquest punt salsero de Copacabana, de Rio de Janeiro, i el videoclip era molt guapo. El Just Won't Do, Team Deluxe.

Without You. I Just Won't Do, de Tim Deluxe. La recordàveu, aquesta, no? Del 2006, si no recordo malament. I Just Won't Do, cause you am your little girl. No sé què, no sé quantos. Molt xula. I el videoclip era molt guapo. Aquest un punt, així com brasileño, caribeño, no sé. És molt guai. Doncs molt bé, em despedeixo de tots vosaltres. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que és Ballar al Vallès. I us deixo un directe dels Cool and the Gang amb el seu Ladies Night. Que tingueu molt bona setmana. Ens escoltem la setmana que ve. Visca la música, ens acompanya sempre des de Mollet. The line goes on this side here. How you doing over here tonight? Are you ready to have a good time? I can't take it. Tell you what we gonna do.

I ara parlem de radioclubs. El Radioclub Ochentero està fent un llistat d'ubicacions per les properes activacions a realitzar. La propera serà el 24 d'aquest mes i té una temàtica pues, molt peliculera, com les següents. Tot això serà si el temps acompanya i les autoritats ho permeten, per supost. Però que el 24 ja tenim una activació. Encara no us dic el nom d'aquesta activació. Us el diré la setmana que ve. Només us vull comentar que seran tres activacions consecutives. De cada una d'elles podeu aconseguir una targeta QSL molt xula i si aconseguiu les tres tindreu un diploma, però que la cosa va molt peliculera. El proper dissabte 17 d'octubre, el Radioclub Vallès de Cerdanyola organitza el mercat de segona mà a l'Ateneu de Cerdanyola, al carrer Indústria 38. Ja sabeu que allà s'hi trobem molts amics i de passada esmorzem. I el Radioclub Quijotes pues, segueix millorant la seva web. Fa pocs dies va estrenar una nova eina interactiva, un mapa molt útil per saber on tens els repetidors més propers i té unes particularitats molt xules. Entre elles, pues, per exemple, poder veure el perfil del terreny que hi ha entre tu i el repetidor. Saps si una muntanya tapa i coses d'aquestes. Està molt, molt bé. Va molt bé. Doneu-li una ullada.

Mollet al dia. Salutacions, molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Abans de començar, com sempre, repassem les notícies més destacades del dia d'avui en forma de titulars. Mollet impulsa un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià. Des de la Regidoria d'Habitatge i la Dinamo Fundació es treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat. Mollet comptarà a partir de demà d'un espai de dol perinatal al cementiri municipal. Aquest divendres a les 6 de la tarda es farà la descoberta d'una escultura obra de l'artista local Luis Vaquero. La Vila del Llibre es farà els dies 7 i 8 de novembre. La previsió de pluja per aquest cap de setmana ha fet que el consistori molletà hagi decidit ajornar l'activitat prevista per aquest cap de setmana.

0: Lloret impulsa un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià. La ciutat fa un pas més per promoure alternatives d'accés a l'habitatge amb l'impuls d'un projecte d'habitatge cooperatiu. La regidora d'habitatge treballa des de fa mesos per fomentar aquest model a la ciutat en col·laboració amb la Dinamo Fundació, una entitat sense ànim de lucre que promou i normalitza l'habitatge cooperatiu a Catalunya. Aquest treball conjunt fet un nou pas endavant aquest dimecres amb una xerrada al Casal Cultural que ha servit per començar a construir un grup motor encarregat d'impulsar el projecte i definir-ne les bases. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, s'ha mostrat satisfeta per l'interès que ha despertat la iniciativa.
1: Jo estic molt contenta de que això estigui passant avui, de que hi hagi aquesta xerrada, de que hi hagi gent interessada que ha vingut doncs, aquí a saber i que potser doncs, es planteja i que acabarà sent així doncs, un habitatge a la seva vida, doncs, aquesta fórmula, que sabem que n'hi ha moltes, que no, potser no és accessible per tothom, però és una via que volem explorar i que jo crec que l'assistència de la gent posa de manifest que hi ha interès i que és possible.
0: L'habitatge cooperatiu, doncs, es presenta com una alternativa a un mercat immobiliari cada vegada més difícil d'assumir per una part de la població. El projecte es planteja a partir de la cessió d'ús d'un edifici municipal situat al número 18 del carrer Francesc Macià. La previsió és que l'immoble pugui acollir entre 15 i 25 habitatges que seran gestionats de manera cooperativa. De moment, la iniciativa es troba en una fase inicial amb la creació del grup motor que haurà de contribuir a definir quin model d'habitatge es vol desenvolupar a Mollet del Vallès. La mateixa Marina Escribano ha detallat les característiques de la proposta que busca oferir una alternativa residencial més assequible i basada en la gestió col·lectiva.
1: És un mateix bloc, és un edifici, sí, sí. Això ho porto dient en el ple molts dies, de dir que estem treballant amb el sector de l'habitatge, no? Amb aquestes empreses, fundacions socials, i avui fem un pas més, que és ja obrir-ho a la ciutadania per poder començar a crear aquest grup motor d'aquesta cooperativa, i bueno, ja ho veureu, és per l'edifici de Francesc Macià, i per tant, doncs, contents de que això pugui anar fent passos cap a venir el que ha de ser, que són habitatges per la gent de Mollet.
0: Per accedir a aquests habitatges caldrà complir una sèrie de requisits, com ara no disposar d'altres propietats, no superar el llindar de renda establerts i estar empadronat a Catalunya. El model preveu habitatges de dimensions reduïdes, complementats amb espais comuns que afavoreixin la convivència i la vida comunitària. Pel que fa al cost, es calcula que la inversió inicial a Mollet podria situar-se al voltant dels 20.000 euros, dins d'una forquilla general d'entre 10.000 i 40.000 euros, segons les característiques del projecte. A aquesta aportació s'hi afegiria una quota mensual aproximada de 500 euros. En cas de deixar la cooperativa, es preveu recuperar la inversió inicial d'acord amb les condicions establertes pel projecte. Albert València, membre de la Dinamo Fundació, ha explicat que una de les claus d'aquest model és que la propietat de l'edifici és col·lectiva i que les persones residents han de formar part de la cooperativa com a sòcies. En lloc d'adquirir un habitatge en propietat individual, els membres disposen d'un dret d'ús indefinit, una fórmula que permet establir un projecte de vida a llarg termini i reforçar els vincles entre les persones que hi conviuen.
2: La propietat de l'edifici és col·lectiva, és a dir, és de la cooperativa d'habitatge i tothom que hi viu en l'edifici és membre, és soci de la cooperativa i té una cessió d'ús del seu habitatge de forma indefinida en el temps. És a dir, tu et pots quedar a viure tot el temps que tu vulguis, però no és la teva propietat individual, sempre és de la cooperativa. Això el que permet és poder fer plans de vida a molt més llarg termini i d'una forma també més col·lectiva en l'habitatge. A la vegada són habitatges que estan molt per sota del preu de mercat i en què cal ficar una aportació de capital inicial, que és retornable si marxes de la cooperativa, i unes quotes mensuals que el que et permeten és viure en aquell habitatge.
0: Un altre dels elements distintius és el compromís amb l'entorn. Més enllà de garantir un lloc on viure, aquests projectes busquen arrelar-se al territori i contribuir a la vida del barri. Això passa per crear infraestructures comunitàries que complementin els recursos existents, establir aliances amb entitats i moviments socials i col·laborar amb altres cooperatives per enfortir

0: i estendre aquest model residencial. Segons Albert València, a Catalunya ja s'han impulsat 1.500 habitatges d'aquest tipus, una experiència que, en el context actual de preus elevats i dificultats per accedir a una llar, es planteja com una via alternativa per garantir un habitatge més assequible i afavorir una manera diferent d'entendre la propietat i la convivència.
1: Aquests 10 anys s'han construït al voltant de 1.500 habitatges cooperatius a Catalunya i cada vegada en creixen més. És una opció que, davant de la pujada de preus i dels costos de l'habitatge, molta gent veu en l'habitatge cooperatiu una oportunitat per poder-se quedar al seu municipi a un preu assequible i d'una forma molt més comunitària.
0: El projecte de Mollet també vol donar resposta a les dificultats d'emancipació dels més joves. Per aquest motiu, com a mínim, el 25% dels habitatges s'hauran de destinar a persones menors de 35 anys. La xerrada d'aquest dimecres és la primera d'un cicle de sessions participatives que ha de servir per donar forma a la iniciativa. La propera trobada tindrà lloc el 28 d'octubre i se centrarà en definir quin tipus d'habitatge cooperatiu es vol construir a Mollet. La tercera sessió serà el dia 18 de novembre sota el títol Fem habitatge cooperatiu a Mollet i haurà de continuar avançant en la concreció del projecte i en la implicació de les persones interessades.
2: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès comptarà a partir d'aquest divendres amb un espai de dol perinatal al cementiri municipal. El projecte anunciat a principis d'any per l'alcaldessa de la ciutat com a una de les actuacions destacades per a l'equipament funerari es farà realitat amb la descoberta d'una escultura que oferirà un lloc de record i homenatge a les famílies que han perdut un fill durant l'embaràs, el part o poc després de néixer. L'acte tindrà lloc demà divendres a les 6 de la tarda i servirà per donar a conèixer la peça creada per l'escultor local Luis Vaquero, a qui el consistori ha encarregat aquest projecte. En declaracions a Ràdio Mollet, Vaquero ha avançat alguns detalls de l'obra, que combina metalls i està inspirat en l'art d'Aco per transmetre solemnitat.
3: Quan la vaig plantejar en metalls i sobretot vaig pensar que com és una cosa molt solemne, molt presencial en el sentit de ha de tenir una planta molt sèria, molt distingida, però a la vegada que sigui única, vaig triar l'art d'Aco. L'art d'Aco té 7 principis, però la gran majoria que representa més és el tema de les formes geomètriques, portar-les a la màxima expressió de minimalisme, en el sentit de que estiguin representades i que la forma prioritzi tot el que més.
0: L'escultor ha explicat que crear una peça vinculada al dol perinatal ha estat un repte, tant per la dificultat de representar una emoció tan complexa com per la delicadesa que requereix abordar una pèrdua que sovint arriba de manera sobtada. Un dels símbols més vinculats al dol perinatal és la papallona, associada a la transformació, la memòria i la permanència del vincle amb el fill perdut. Aquesta simbologia també és present en l'escultura de Vaquero, que incorpora dues papallones com a element central de l'obra.
3: Hi ha dins de les petites coses, els petits detalls que té l'escultura, hi ha dues papallones. Normalment ja s'ha assabentat que s'utilitza la papallona per la metamorfosi, el tema d'estallar la cimeretat. Clar, hi ha dues petites papallones i la gent suposo que les trobarà molt aviat, però estan allà.
0: La descoberta de l'escultura es farà, com dèiem, demà divendres a les 6 de la tarda al cementiri municipal de Mollet del Vallès. A l'acte hi assistiran, entre altres representants, l'alcaldessa Mireia Dionisio, la regidora de Salut Pública Pepi Muñoz i el mateix escultor Luis Vaquero.

0: I abans d'anar a l'àrea de serveis, dir-vos que la Vila del Llibre 2026 a Mollet del Vallès es farà a principis de novembre. Davant la previsió adversa del temps per aquest cap de setmana, l'Ajuntament ha decidit suspendre la quarta edició de la Vila del Llibre prevista per aquests 17 i 18 d'octubre. L'anunci el feia aquest matí en els micròfons de Ràdio Mollet la regidora de Cultura, Mercè Pérez Piedrafita. El director del moviment Vila del Llibre, Enric Bono, també present als estudis de Ràdio Mollet, garantia que l'agenda d'activitats es mantindrà pràcticament al 100% de cara a la nova data.
1: Sí. Aquí, com a primícia, diria que el 100% traslladarem l'activitat al 7 i al 8 de novembre.
2: 7 i 8 de novembre, i jo diria que el 95%, per no dir el 100% del programa que teniu,
1: es mantindrà
2: posat, i llavors ja farem difusió també a les xarxes socials.
1: Ja tornarem a venir.
0: Així, la quarta edició de la Vila del Llibre al Parc de Can Mulà tindrà lloc al cap de setmana del 7 i 8 de novembre.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I ara sí, anem a saber de la previsió meteorològica per al dia d'avui. És una informació que ens facilita en Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
5: Bon dia. Un dijous que ha de ser de temps força tranquil, però això no vol dir que hagi de ser serè del tot el cel, perquè tindrem aquestes boires fins a mig matí aproximadament a alguns racons de l'Empordà, de l'Ebre i sobretot a les fondalades de la Catalunya central. Aquesta tarda alguns núvols també s'aniran arrossegant entre la costa, el prelitoral o les muntanyes justament del Prepirineu i la Catalunya central. No esperem igualment que hi plogui i sempre més sol cap a l'Alt Pirineu, amb una temperatura encara suau, molt més agradable del que és habitual per un 15 d'octubre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies per aquesta informació, i ara també assenyalar la farmàcia de guàrdia pel dia d'avui a la nostra ciutat. Es tracta de la farmàcia Vilaseca, situada a l'avinguda Jaume I, 87, al barri de la zona centre.

0: Reprenem la informació local. Dic que moltes de les associacions veïnals de Mollet no estan passant pel seu millor moment. La tendència a l'individualisme i la pèrdua del sentiment de pertinença al barri fan que molta gent no s'involucri en les entitats. Un fet que s'agreuja amb l'envelliment del veïnat, que provoca la pèrdua de massa social de les associacions. Una de les entitats que no passa per un bon moment és l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França. La seva presidenta, Montserrat Gambau, ha afirmat que falta gent involucrada i les converses sobre dissoldre l'entitat estan sobre la taula.
1: Ahí está, sí, porque esto no se levanta y entonces está la cosa un poco ahí. Ya te lo notifico, no es de algún directo, pero ya te notifico algo que no está la cosa funcionando como tendría que funcionar.
0: L'entitat compta amb pocs socis i cada vegada hi ha més baixes per l'envelliment del veïnat. Montserrat Gambau ha lamentat la situació i ha assegurat que l'associació acabarà desapareixent per la manca d'involucració del veïnat en general.
1: Es una lástima que todo esto se vaya dejando porque no haya gente que se vincule, que todos lo hemos hecho, todos hemos tenido hijos pequeños y hemos estado al pie del cañón, o más o menos entre unos y otros se han ido haciendo las cosas, pero la gente no lo ve en esta perspectiva. Quieren todo, pero no quieren comprometerse.
0: La incertesa sobre el futur de l'associació també posa en dubte la continuïtat d'algunes de les seves activitats més tradicionals. De fet, enguany encara no saben si podran organitzar el pessebre de goma Eva, una de les iniciatives que han mantingut fins ara. Finalment, si l'associació es dissolgués, Mollet ja hauria perdut enguany dues entitats veïnals, ja que l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Borrell també ha baixat la persiana per la mateixa problemàtica, la manca de massa social.

0: I amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el pròxim dilluns, dia 19 d'octubre, l'Associació contra el Càncer reprèn la campanya iniciada el curs passat sota el lema «Ens sorprenem a pit». La campanya d'aquest any posa el focus en les necessitats que les dones amb càncer de mama manifesten, i és que, més enllà del tractament, puguin sentir-se cuidades i escoltades. Eva Jiménez, presidenta de la seu local de l'associació, ha explicat que, a banda dels radioterapeutes i els oncòlegs, són importants també per l'abordatge del càncer altres cures.
1: Pues sí que volien arribar pues, més enllà, no? El que diuen, no? Després de la malaltia, pues, que hi ha una informació clara de què poder fer, què menjar, no? O sigui, normalment a l'oncòleg o al radioterapeuta o al nota deriven, per exemple, amb un dietista, amb la importància que té l'alimentació dins del procés i després del procés. I no hi ha aquest protocol de la dietètica, no sé, pues, que tinguis el colesterol molt alt, però això com a qualsevol persona, no pel fet de que hagis passat pel càncer o que estiguis amb el tractament del càncer. Llavors això és el que d'alguna manera des de l'associació pues, es vol contemplar també, que estigui ja pues, d'una manera més natural a la nostra seguretat social.
0: El càncer de mama és el segon tumor amb més incidència a Espanya. L'Associació contra el Càncer a Barcelona ha atès durant el que portem d'any un total de 1.238 persones amb càncer de mama a la província de Barcelona. Eva Jiménez ha explicat que tots els recursos són gratuïts i ha destacat el fet que molts dels tallers que s'ofereixen es poden fer en línia.
1: Però és que també es fan moltes activitats online. O sigui, amb la situació que vam passar doncs ja fa uns quants anys, es va instaurar el sistema online i jo he fet tallers de tema d'alimentació, inclús d'exercicis, amb un professional online. O sigui que això jo animo a les persones que entrin a la web, que ho mirin, perquè segur que hi ha activitats que sense fer cap desplaçament poden aprofitar.
0: L'Associació contra el Càncer de Mollet ha organitzat concretament per aquest dissabte, dia 17, una proposta teatral a Can Gomà. És l'Impro Show contra el Càncer. Concretament, la venda d'entrades es destinarà part d'aquests diners a la investigació i a dotar de recursos a l'Associació contra el Càncer, recursos que reverteixen a les persones i famílies afectades per un procés oncològic. L'Impro Show tindrà lloc el dissabte 17 a 7:45 de la tarda al Teatre de Can Gomà. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma entrapolis.com. I seguint parlant del càncer de mama, perquè davant la previsió meteorològica de pluja per aquest diumenge, l'Associació Local Mollet contra el Càncer ha ajornat la caminada matinal solidària. A través de les xarxes socials han anunciat la nova data i l'activitat es traslladarà el diumenge, dia 25 d'octubre, una setmana més tard del previst inicialment. D'aquesta manera, les persones que vulguin aportar el seu granet de sorra i contribuir a la lluita contra el càncer podran gaudir de la caminada en una nova data, com dèiem, el dia 25. El dilluns, dia 19, dia contra el càncer de mama, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, l'entitat Mollet contra el Càncer serà present a l'Hospital de Mollet donant informació i assessorament sobre el càncer de mama i sobre el suport i els recursos que l'entitat local dona a les persones i famílies que passen per aquest procés oncològic. I dic que 39 poetes i poetesses opten al Premi de Poesia Joan Aligué 2026. La convocatòria es va tancar a mitjans del passat mes de setembre i el veredicte lliurament del premi s'atorgarà el 13 de desembre en un acte públic que tindrà lloc al Mercat Vell. Es tracta de la cinquena edició d'un premi promogut per la família Aligué, que reivindica d'una banda la figura del poeta local Joan Aligué i alhora defensa el català i reconeix Mollet del Vallès com a vila cultural. Eulàlia Aligué ha parlat de la consolidació d'un certamen que des de l'any passat va de la mà del Premi Petit Aligué, adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària i a joves estudiants de l'ESO. Enguany, 5 centres han confirmat la seva participació. Eulàlia Aligué.
2: Doncs la veritat és que estem molt contents, s'ha consolidat, estem consolidats i cap endavant. I aleshores, a nivell de territori en català, hem rebut una resposta de pràcticament 39 originals, o sigui, es manté. I el Petit Alier també es consolida, cosa que també ens fa molta il·lusió. I tot i que l'ambient del món educatiu està una mica convuls, hem tingut també una bona participació. Hi ha 5 escoles que han confirmat la seva participació.
0: Mentre el Premi de Poesia adreçat al públic adult té com a tema resum de l'any, tractat de manera que cada autor cregui més convenient, el Premi Petit Aliguer té com a eix central la llum. Eulàlia Aliguer ha explicat que es tracta d'un concepte que va més enllà de les llums de Nadal i que persegueix reflectir la diversitat de la societat actual.
2: I el tema de les llums de Nadal ja no és tant com perquè siguin llums en si, sinó va molt més enllà la imatge. És l'esperança, és la flama. És una icona que uneix qualsevol cultura i qualsevol religió en el mateix període, perquè estem parlant de multiculturals, multiconfessions o aconfessionals. Vull dir, al final tothom s'hi pot trobar. O sigui, tot i que el Nadal... I tenim també una tradició catalana, que és el vers de Nadal, molt catalana. Llavors, aquesta icona de la llum va més per la flama, la llum, l'esperança, per moment de renovació.
0: L'entrega de premis, recordem, serà el dia 13 de desembre. El Premi de Poesia Joan Aliguer està dotat amb 1.500 euros i la publicació del llibre de l'obra guanyadora i els premis, tant Joan Aliguer com el Petit Aliguer, compten amb el suport de l'Ajuntament de Mollet.

I acabem amb els titulars de la jornada. Mollet del Vallès impulsa un projecte d'habitatge cooperatiu al carrer Francesc Macià. A partir de demà, el cementiri municipal disposarà d'un espai de dol perinatal. La Vila del Llibre es farà els dies 7 i 8 de novembre. I l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Estació de França a punt de dissoldre's. Marxem, demà tornem amb més notícies. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen. És un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Molt bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Susana, parlem de diferents temes que tenim anotats aquí a la nostra ciutat. Un d'ells és la Fira Girafeina, que es va fer tot just ahir i que, de fet, doncs, molta gent ens deia què està passant al Mercat Vell, perquè s'hi van, van anar-hi 1.500 persones en matí i tarda, amb un Mercat Vell ple a rebussar, que per una banda podíem dir èxit de convocatòria, però per altra és també gent, no?, que necessita feina, que està buscant feina, i potser ens agradaria que no s'haguessin format aquestes cues, però si no va ser un moment també, doncs, això, que hi havia 460 ofertes de treball, que al final, doncs, va ser un moment per la gent per fer entrevistes ràpides i amb la sort de que es pugui trobar una feina.
3: Home, jo crec que és molt important. Jo ja ho vam parlar fa dies i jo crec que és una fira que està molt bé. Depèn com te la miris, ojo, perquè és veritat que he parlat amb gent que hi ha anat i sí, home, l'oportunitat d'acostar el que és gent que té necessitat i sobretot majors de 45 anys al món empresarial i gent, empreses que necessiten contractar i que ofereixen, doncs, un estil de feina, jo crec que el posar en contacte aquest la gent i que puguin accedir-hi és molt important. Però també hi ha una cosa que no es té en compte i que jo ja m'he queixat en alguna altra ocasió. Aquesta fira va molt bé per el que dic, per apropar i perquè algú pugui accedir a aquest mercat laboral d'aquestes ofertes que aquestes empreses estan mostrant. Però no tot acaba aquí, perquè a veure, a mi que contractin a una persona un contracte, m'invento ara mateix, de 3, 4, 5 mesos, i si no fem un seguiment i no sabem si aquesta persona ha tornat a renovar o ha tornat a seguir, doncs crec que queda una mica com, no sé, desert, no? Jo crec que és molt important seguir una línia de feina. Una cosa és plantejar una oferta, que una persona pugui accedir a aquesta oferta, però després també s'ha de fer un seguiment de com ha anat aquesta empresa evolucionant amb aquest contracte i amb aquesta persona de Mollet que ha accedit a aquest lloc de treball. És a dir, no solament perquè s'hagi contractat, sabem que aquesta persona ja té feina, sí, té feina per uns mesos, però i després s'està fent un seguiment d'aquesta contractació que jo sàpiga no es fa, i si es fa, a millor no tenim la informació com a grups de quina ha sigut aquesta evolució, que crec que seria molt important tenir-ho. Que jo, és una de les preguntes que tinc preparades pel ple, no? M'agradaria saber quin seguiment es fan d'aquestes contractacions. I després també tinc constància, doncs, que ja us dic, he parlat amb gent que hi va anar-hi, hi havia moltíssima gent, no tothom va poder accedir, doncs, a totes les ofertes que hi havia per depèn, alguns per currículums i suposo que alguns no eren adients, doncs, per aquesta feina, però és bona la idea. La idea, sempre que puguis donar feina a alguna de les persones de Mollet que no té, jo crec que és bona. Que falta? Segur, falta moltíssim. Però jo crec que la informació sí que s'ha de posar sobre la taula, perquè hi ha moltíssima gent que sí que s'apunta, doncs, a l'oficina de treball o per coneguts que tenen algú que necessita, doncs es van col·locant, no? Però jo crec que hauríem de, com a administració, donar més facilitat, doncs, a les petites i mitjanes empreses, als autònoms, que són els que més generen llocs de treball, doncs per donar ajudes perquè intentin, doncs, donar més ofertes de feina i poguéssim donar, doncs, oferir a més gent de la que necessita, doncs, un lloc de feina. Llavors, la valoració, molt positiva, però que és millorable perquè jo crec que s'ha de fer un seguiment i, sobretot, a part d'aquestes eines que s'estan donant amb aquesta fira de Mollet, és intentar ajudar els autònoms perquè vulguin contractar, fer més engrescador, no?, que els autònoms puguin contractar personal.
2: De fet, es feia la bona valoració també de les empreses que hi participaven perquè en un dia podien concentrar això, 70-80 currículums i, de fet, ja tenir aquesta bossa i candidats i no, potser un autònom haver de perdre molt de temps amb anar fent entrevistes al llarg de setmanes i tot més espaiat. Veurem també quin és aquest recorregut i si després nosaltres també ens informen de quantes feines s'han doncs, acabat donant i ofertes de feina doncs, han estat cobertes. Després també volíem preguntar-te, Susana, que hem vist en aquest cas que es formarà una cooperativa habitacional a la nostra ciutat tot just. Ahir es feia la primera de les tres sessions impulsades per l'Ajuntament de Mollet i ahir ens pensàvem això, que seria una miqueta al principi, però de fet ja vam conèixer el titular, que és que l'espai on es farà serà en un bloc de pisos situat a carrer Francesc Macià, que és de fet un bloc de pisos que ja se n'havia parlat de fer una cooperativa, que és al costat de l'escola Nicolás Longarón, en aquest cas amb una altra cooperativa qui ho portaria tot plegat i que en poden sortir això una vintena de pisos i en aquest cas de forma de cooperativista pagant uns diners al principi i després doncs, una mensualitat d'uns 500 euros. Com veu que aquest projecte doncs, pugui veure la llum a la nostra ciutat?
3: Bueno, a veure, el projecte aquest d'habitatge cooperatiu és una realitat doncs, que s'ha fet des de l'Ajuntament i, bueno, i s'ha d'intentar veure si funciona, no? Es tracta d'una alternativa doncs, que jo sàpiga, que funciona sota el model de cessió d'ús i evitant així l'especulació immobiliària, no? De la que tothom parla i més avui en dia, que sembla que solament es pugui parlar d'habitatge. Sí, sabem poca cosa, sabem que el projecte es centrarà a l'antiga casa dels mestres i que té una capacitat més o menys per uns 15 habitatges gestionats de manera col·lectiva. No sé, crec que hi ha una reserva inclús per jove, per menors de 35 anys, però no tinc gaire més informacions. Sé que s'estan fent sessions participatives per constituir i consolidar pues, el que és qui portarà el motor, no?, encarregat de definir quines són aquestes línies de convivència, però poca cosa sé més. A veure, estem parlant en un moment que és com us comentava abans, no? Estem parlant d'habitatge, que sembla que ara s'acabi el món, però el problema de l'habitatge l'hem tingut sempre. I per moltes, que ho trobo molt correcte, que l'Ajuntament aposti i doni solucions alternatives per intentar doncs, apaciguar una mica el que és el problema de tota la gent que requereix o necessita un habitatge. Però hem de ser una mica realistes. Amb les lleis que estem tenint sobre la taula, poca cosa es podrà fer, perquè no sé si seguim tots els mitjans de comunicació, hem vist que amb aquests decrets que ha aprovat el govern central ara, a correcuita i mal fet, perquè per nosaltres és una aprovació mal feta, ja que no ha tingut la votació ni del Congrés, que ho ha fet, com sempre, per la porta de darrere, ja hem vist com molts dels pisos que hi havia en el règim de lloguer els han tret. Els han tret doncs, perquè la gent té por de llogar vivendes i si no tenim més oferta perquè la gent tingui habitatge, doncs aquest problema s'anirà incrementant. Jo estic molt a favor de qualsevol ajuda que es pugui donar. Si això és una solució, benvingut sigui. Però jo crec que les solucions passen per molt més, que és ajudar a engrescar doncs, a tota aquella gent que té pisos, doncs, posar-los al mercat de lloguer i que siguin lloguers doncs, socials, amb preus assequibles, perquè tots els nostres joves i la gent que no és tan jove que necessita una vivenda pugui accedir-hi. Però si tanquem les portes i legalitzem amb normativa que l'únic que està fent és perjudicar els propietaris, jo no crec que això, que el mercat de l'habitatge funcioni. Per tant, sí, qualsevol alternativa pot ser bona, però que hem de ser conscients que mentre no canvin les lleis estatals, el que veurem cada vegada és un retrocés. I si no, mireu ara mateix com està el mercat, que cada dia veient, doncs, com he dit abans, els mitjans de comunicació, com la gent està traient vivendes, i això significa que encara hi haurà més patiment ara per accedir-hi.
2: I després també volem comentar que tot just demà es farà la descoberta d'una figura pel dol perinatal al cementiri de Mollet, que de fet doncs, no existia això doncs, en la nostra ciutat i que serà una realitat a partir de demà.
3: A mi em sembla que és una iniciativa molt bonica i sobretot molt necessària. Una escultura dedicada al dol perinatal pot oferir a les famílies un lloc on aturar-se, on recordar, i sobretot un lloc on, on es puguin sentir acompanyats. Perquè encara que el nen, el nadó, hagi estat molt poc temps amb les famílies, ja forma part de la seva vida, o ha format part de la seva vida, dels seus plans, i sobretot de tot aquell estimança, de tot aquell amor que ja havia començat a construir un, una família. Jo crec que moltes vegades aquest és un dol que es viu en silenci, ja que l'entorn no sap ni què dir ni com reaccionar, i les famílies també es poden sentir que el seu dolor no s'entén o no es reconeix prou. Per això jo crec que tenir un espai així simbòlic com aquest també ajudarà a fer pues, visible doncs, una realitat de la que encara moltes vegades ens costa parlar. Crec que aquesta escultura, doncs, el que dic, pot transmetre un missatge molt humà, que aquestes famílies no estan soles, que tenen dret a recordar, a emocionar-se, a viure el seu dol pues, en el, a, al seu ritme. I sobretot que, doncs, que aquell nadó que va existir, que va ser estimat, sempre tindrà un lloc a la memòria de la família i, en aquest cas, doncs, del nostre municipi, de la nostra societat.
2: I després també volem preguntar, que abans feies esment, no?, sobre tot això que es va parlar de la vivenda, el Congrés i la no aprovació del que s'hi portava, que al final tot va acabar doncs, convocant aquestes eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, i que en aquest sentit hem vist que doncs, aquí a la nostra ciutat vosaltres heu animat a la gent, als vostres militants, a que vagin aquest cap de setmana a Barcelona amb la visita del líder del PP, Feijó.
3: Home, crec que estem en un moment polític en què cal parlar clar i posar sobre la taula doncs, els problemes que realment preocupen a la ciutadania. Avui, i m'ho he escoltat moltes vegades, moltes famílies tenen dificultats per arribar a final de mes. Els joves no tenen molt complicat el tema d'accedir a un habitatge, i sobretot hi ha una preocupació creixent pel cost de la vida i pel funcionament de tots els serveis públics. I jo crec que el govern del senyor Sánchez hauria de centrar molt més esforços en donar respostes efectives a aquestes preocupacions que té la gent. La gent necessita solucions reals, no solament els anuncis que estem acostumats a sentir. I a més, hi ha una altra qüestió que em sembla especialment preocupant, que són els casos de corrupció que han afectat a persones de l'entorn del president i a càrrecs vinculant amb el PSOE. Crec que els ciutadans tenen dret, o tenim dret, a exigir transparència i explicacions i, sobretot, responsabilitats polítiques. La justícia ha de treballar amb independència i quan es demostrin aquestes responsabilitats, doncs cal assumir les seves conseqüències. I per això, des del meu grup, des del Partit Popular, doncs defensem que la política ha d'estar sempre al servei de les persones, que cal donar respostes als problemes quotidians i que la transparència i la responsabilitat han de ser doncs, els nostres principis fonamentals de qualsevol govern. I és per això que volia aprofitar doncs, aquesta entrevista doncs, per fer una invitació a tothom, ja que el pròxim diumenge, el dia 18 d'octubre, a les 11:30 del matí, celebrem un acte de precampanya al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, en presència doncs, del nostre candidat, el senyor Alberto Núñez Feijóo. Jo crec que sincerament serà una bona ocasió per trobar-nos-ho, per compartir idees i sobretot per parlar del futur d'Espanya i d'aquest model de canvi que el Partit Popular doncs, vol oferir. Llavors, m'agradaria que tothom que m'escolti, que s'animi, que vingui a escoltar, perquè escoltar no significa res, però sí que tenim més coneixement d'aquest programa que portem tots.
2: Doncs queda dit, i també ja en farem valoració la propera setmana de com ha viscut doncs, aquest acte i fer-nos 5 cèntims. Susana, se'ns acaba el temps, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera setmana.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre, per escoltar-me.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda de nou. Què tal?
4: Doncs molt bé, Pili, aquí sempre estem bé.
3: I tant. Avui volem parlar, però, d'alimentació, però sobretot de com ensenyar pares i mares a alimentar millor les seves famílies, perquè estàs a punt de començar un curs, per tant, aprofitem-ho, expliquem-ho.
4: Doncs sí, ja fa anys que em faig, de fet, diria que fa ja 11 anys que imparteixo aquest curs, però que ha anat evolucionant al llarg d'aquests 11 anys, de com iniciar l'alimentació complementària. De fet, en els últims anys han canviat molt les recomanacions i moltes famílies doncs, van una mica perdudes, no? I perdó per l'expressió, però doncs, no saben si oferir un triturat, què posar-hi el triturat, si li han de donar sòlid, què pot menjar, si podem incloure els fruits vermells ja, o hem de retardar el seu consum...
3: Clar, és que realment és complicat. I aquí, ara, deixa'm posar-hi cullerada. Jo els meus ja fa uns quants anys que ja mengen sòlid, diguéssim, però sobretot m'hi vaig trobar que, a part de la infoxicació, no? Que parlem sempre de tantes coses que ens arriben de tants inputs, tens les padrines, les iaies, les àvies, que també hi foten cullerada.
4: L'entorn.
3: I l'entorn, sí.
4: L'entorn moltes vegades ho fa... Bueno, moltes vegades no, ho fa amb tota la bona intenció, no? Però posa molta pressió. Clar, és un moment nou, no? O sigui, que venim de lactar, que moltes vegades és molt còmode, sobretot si fem lactància materna, no? És com vas amb... Jo sempre deia, vai amb el menjar a sobre, o sigui, podem anar on vulguem, que jo porto el menjar a sobre, no? És molt còmode. Ah, comencem una etapa totalment nova, que les expectatives són molt altes i tot el que s'allunya l'expectativa de la realitat, tot aquell buit és frustració, malestar, culpabilitat. Si a sobre tenim aquests missatges de la veïna, de la, no, de les padrines, de jo ho vaig fer així, mira que bé que estan, i aquestes frases, no?, que al final... sí. Doncs clar, ens posen pressió. Llavors, clar, la primera recomanació és no escoltar ningú. I jo, sobretot a les mares, mira que he de dir, Pili, que en aquests 11 anys també he vist una evolució en les persones, o sigui, que venen als meus cursos, i he de dir que ara podríem dir que un 50% són pares, ja.
3: Déu-n'hi-do, que bé, sí. Com m'alegro.
4: Sí, perquè tenen més implicació amb totes les tasques, no? I a més també perquè sol ser quan agafen el seu permís de paternitat.
3: Paternitat.
4: L'inici de l'alimentació complementària, que sol ser sobre els 6 mesos, no? Clar. Per tant, ja s'ha acabat el permís de maternitat, no?, per les mares, i comencen els pares. Per tant, també, doncs, és un moment en què són ells qui inicien aquesta, en molts casos, aquesta alimentació complementària. Doncs, en aquests anys, doncs, les mares, no?, que han tingut sempre tanta pressió, una de les recomanacions que els dic és utilitzeu la vostra intuïció. Val? I dic mares més que pares perquè és algo genètic, això. No? És allò que sembla que t'hagin dit que el teu fill o filla hauria de menjar de tal forma i tu te'l mires i dius, algo no està encaixant, no? Doncs aquesta intuïció és molt important i se'ns oblida quan ens arriben tants missatges de fora, inputs, els professionals sanitaris, ara se'ns sumen les xarxes socials, no?
3: Sí.
4: Ostres, tenim tanta informació que al final acabem fent coses que una mateixa mira i diu, per aquí no és. I per tant, doncs, a part de tenir molta informació, perquè al final l'objectiu d'aquest tipus de curs és donar informació, no? O sigui, jo sempre dic que el mètode és tenir informació, poder de decisió i sentit comú. I amb aquestes tres coses, iniciar l'alimentació complementària. Que des d'aquí també recordo que l'alimentació complementària complementa la lactància. Si fos substitutiva, no es diria alimentació substitutiva. Per tant, complementa amb aquells nutrients que potser a partir dels 6 mesos doncs, els bebès necessiten una miqueta més i, per tant, hem d'incorporar. Però no és als 6 mesos i un dia que ja tenen aquestes necessitats, és progressiu. I per mi, realment, aquest inici de l'alimentació complementària no és per a que els nens i nenes mengin, és per a que els nens i nenes aprenguin a menjar. I això és molt important. no? Com interactuen amb el menjar, quines sensacions tenen entorn al menjar, si és agradable aquell moment o no, perquè si és agradable ho voldran repetir, si no, tancaran la boca i no voldran ni seure la trona, no? Per tant, buscar aquest entorn doncs, molt agradable per amb ells i elles, per nosaltres també, doncs, perquè aquest inici de l'alimentació complementària sigui doncs, el millor possible amb una bona relació amb l'alimentació. Llavors, amb aquests cursos parlem d'això, no? Parlem de que no hi ha un millor mètode per o sigui, no hi ha un millor mètode per excel·lència, sinó que al final tots els mètodes es poden adaptar a totes les famílies. I tots els mètodes, tot i que n'hi ha alguns que donen sí més autonomia a la nena, com són els sòlids, no? Com és el baby led weaning, també els triturats es poden oferir amb autonomia, no? I això és una mica el que explico, no? Que al final sigui la família qui triï en funció de com es sent, no? Hi ha famílies que em diuen jo no em sento preparada per donar sòlid. Doncs comencem amb un triturat, que no passa res. Però què hem de fer perquè després aquest nen o nena acabi menjant sòlid, no? O no? Hi ha famílies que diuen, no, jo vull començar amb sòlid. Doncs què hem de fer per començar amb sòlid i que sigui segur? Per tant, doncs aquest curs és no només explicar què hem d'oferir, sinó com preparar els àpats, quins mètodes podem utilitzar, no? I sobretot, doncs que els nens i les nenes aprenguin a menjar d'una forma segura i d'una forma, doncs, agradable, no? Mm-hmm. Perquè menjar és un plaer.
3: Clar. I a més això, a part de la cosa física d'alimentar-se, no? De glutir, mm-hmm. crear un entorn que sigui un experiencial també, no? Mm-hmm. Per als nens i nens, per les famílies. Això que tu sempre expliques i que també expliques al llibre, a les meves impressions, no? Mm-hmm. Que comença des de la primera infantesa, no? Des dels bebès.
4: Exacte.
3: Per aquesta pressió que també tenim els pares i les mares. De menja, acaba tu, no embrutis. Ah, no?
4: Sí, neteja tant contínuament la boca amb la cullera, no? Amb el, saps? Vull dir, deixa que s'embruti. Que... Ah!
3: Clar, clar.
4: Llavors, sí, crear que per mi és molt més important, crear aquest entorn agradable, perquè després, quan aquest nen o nena tingui 6 anys, doncs arribi a taula i si hi ha alguna cosa que no li agrada ho pugui dir amb llibertat, no m'agrada, no tinc gana, i sàpiga identificar realment què li està passant davant d'un àpat sense muntar un drama.
3: Clar.
4: Que
3: clar.
4: Això, si teniu bebès molt petitets, als 6 anys ho agraireu.
3: Clar. Per tant, És un curs per pares i mares, és a dir, no?
4: És un curs per a famílies. A vegades famílies. També venen padrines. Que clar, bé. Vull dir, al final és un curs per a aquelles persones que s'han d'ocupar d'alimentar, no? D'oferir l'alimentació complementària als nens i nenes.
3: I què, les padrines i són més receptives o no
4: les que
3: tant?
4: Venen, sí.
3: Les que venen, sí. Clar, normal.
4: Les que venen ja venen amb aquest esperit d'aprendre, que cada vegada de digui doncs, això, que ens costa menys dir jo ho vaig fer d'una forma, però ara doncs, hi ha una altra forma.
3: Ah, és que eren podem... altres temps.
4: Sí, però vull dir que...
3: Hi havia altres productes, tot sí, era diferent.
4: Que es veu aquest, no? De dir, ja no repetir tant el jo vaig fer així i això és el millor, no? Sinó a veure quines altres formes hi han i sumar-se, no? Perquè aquí estem per sumar.
3: La preocupació també és de temps, vull dir, temps de rellotge, dels sí. pares i les mares.
4: De... Sí, de 6 mesos un dia, i han de començar, i doncs, el curs explico que moltes vegades hi ha bebès amb 8 mesos que encara no estan preparats, i per tant hem d'esperar, perquè si obliguem a menjar quan un bebè encara no està preparat, doncs hi pot haver problemes. Òbviament, al curs expliquem què és estar preparat i què és no estar preparat, perquè tampoc allarguem si ja podem començar a incorporar aquesta alimentació complementària.
3: I escolta, quina pressió hi ha de la indústria per a segons quins aliments? Perquè també veiem que hi ha, jo què sé... polvos que proteics que poses a la llet, i tipus de llet que surten dibuixets més cookies molt enriquides en vitamines.
4: Bueno, la indústria,
3: les galetes.
4: Sí, la indústria doncs ha tret des de fa ja molts anys, no, una línia de productes per a infants, no, o per a bebès, que realment no són per a bebès, o sigui, per la seva composició, de fet, o sigui, hi ha un estudi que va fer, ara no recordaré els números, però hi ha un estudi que s'ha fet des de la Universitat Rovira i Virgili, si no m'equivoco, de Tarragona, que s'han analitzat tots els productes dirigits a la infància i més del 80% no compleix els... criteris de l'Organització Mundial de la Salut sobretot en sucre, no? i de composició d'aquests aliments. Per tant, jo sempre dic que aquests lineals dirigits a la infància és un bon lineal, ho deixo caure aquí, per als esportistes.
3: Ah!
4: És un bon lineal, en parlem un altre dia, si voleu.
3: Sí, d'acord.
4: No per a nens i nenes, els nens i nenes poden menjar aliments poc processats.
3: Quan és aquest taller, aquest curs? Quan
4: doncs aquest, el proper, el fem el dia 19 d'octubre, a les 10 del matí, a Pediàtrics, que és on jo actualment estic passant consulta de forma presencial, i doncs això, es podeu apuntar trucant a Pediàtrics, ara no em sabré el telèfon.
3: És igual, podem buscar-ho a Instagram,
4: podem buscar-ho,
3: no?
4: També sí.
3: Podem trobar-te a l'Instagram.
4: Sóc així, me'n recordo de moltes coses i de les importants a vegades no. Però vaja, doncs això, encara hi ha places, per tant, us espero si voleu doncs això, un acompanyament. He de dir que després d'aquest curs, totes les persones que s'inscriuen els dono un accés a un grup de WhatsApp on poden anar preguntant dubtes i doncs aquelles qüestions que una vegada ha acabat el curs i comença la pràctica, no? La vida real, doncs puguin anar preguntant.
3: Molt de la Naila, això.
4: Molt acompanyament.
3: Gràcies, Naila.
4: Gràcies, fins aviat.
1: Continguts en xarxa.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Sí?
7: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
6: Ho sento, però ja tinc pla.
7: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
6: Però què dius? És una cosa més important.
7: Doncs explica't.
6: D'acord, és un programa de ràdio.
7: Un programa de ràdio?
6: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
7: I quin és aquest programa?
6: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
7: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics, no ho fan cap altre dia?
6: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet. Sweet the streets I used to own.
8: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
2: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 11:45 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Mercè, has sentit això?
1: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
0: L'hora d'obrir les orelles, encendre l'imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
1: I benvinguts a l'hora del conte.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca. Confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit! Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pit, per favor, i parla més a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik, ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no. Només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar-li...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Jo ho sé! Els giris blaus, les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo en vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó. Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els giris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com el pujava a dalt del niu! Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol. I, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te?
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda, de bec color ivori, va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acuta una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma. Ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil. I durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa... El seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble. Va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda. Es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esforçat.

0: que ningú el vegi ni el trobi.
1: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
0: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
1: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
0: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
1: Vinga, va, obriu bé el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir...
1: Passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar...
2: Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku...
2: Que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru.

0: i li va dir que el rei volia més a Yanishiki.
1: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir...
1: Ja he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
2: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanishiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degullaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanishiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
2: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
2: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
1: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
2: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
2: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Bé. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context. Ah, molt bé.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'afecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són 2 vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels Cosins del Sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que L'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
2: Expedient Mollet.
3: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

Gabon, Danorí, buenas noches, buenas noches, buena nit y benvinguts, Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Doncs vinga, com sempre, i en primer lloc amb el nostre recordatori, el gran, el papi Juan Claudio, el nostre amic Cifu, fent-nos nostra aquella frase que era seva, això sí, en català, que diu així: benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem, com diem sempre, amb tot el nostre amor, afecte, digueu-li com vosaltres vulgueu, des d'aquests estudis, petits estudis AFB de Montcada i Reixac, avui amb la veu també una mica presa, però ens en sortirem. I a més us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a més de través, o sigui, s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments multimèdia, com són, ja ho sabeu, els més coneguts o els més populars, Spotify o e-books, que són els que més utilitzeu, i que, a part, teniu aquesta petita adreça, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com, per si us ve de gust, doncs, apropar-vos una miqueta més al nostre espai. Allí veureu coses més que interessants per tots vosaltres i també, com no, doncs, un enllaç perquè podeu sentir aquest mateix programa, si no l'acabeu de sentir, o programes anteriors. Bé, amb tot això explicat, comencem el nostre espai d'avui. Espereu que tinguem un bon programa, que tingueu un bon programa i un bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

repassar aquests, pels que són, almenys al meu criteri, aquests millors àlbums de jazz del 2025. I començarem amb la Mary Havelson, ja sabeu, aquesta guitarrista, amb el seu darrer treball, també encara, del 2025, aquest About Gust, que per mi és un dels discos que ha estat més importants d'aquest any, i on ella, aquesta fenomenal guitarrista, combina la guitarra elèctrica, unes harmonies, jo diria que a vegades un tant insòlites, també, com no, recorre passatges de la tradició bop o una escriptura col·lectiva que és, a més, molt, molt personal. És un jazz, ja ho veureu, contemporani, que, bé, desafia aquestes convencions, però que no perd mai el seu estil melòdic. Aquest serà el primer tema que escoltarem, tema que du per títol Carved From, i després escoltarem a una altra gran dona que segueixo de molt a prop, que és la Linda, May Han Ho, ja ho sabeu, aquesta fantàstica contrabaixista, aquesta dona que amb aquest àlbum, amb aquest Strange Events del 2025, al costat d'Ambrose en Kim Musir a la trompeta i aquest fantàstic bateria, el senyor Tishau Sorey, doncs lidera aquesta formació de, ja ho veureu, una gran sensibilitat. Aquestes melodies especials, aquests ritmes contemporanis i la subtilesa que sobretot es veu durant tot el disc del conjunt, doncs per mi almenys fan d'aquest disc un dels àlbums, doncs jo diria que més complets també del que es van editar el 2025. I amb ells ens quedarem amb un tema que du per títol Noise Machinery. Per tant, anem amb dos. Mary Harbolson per començar, el tema Carved From, i Noise Machinery, la Linda Mayhon i el seu trio dins d'aquest àlbum Strange Events. Som-hi? Fins d'aquí una estona.

Dos temes sensacionals, disculpeu. Aquest últim que estàvem sentint de l'àlbum Strange Heavens de Linda May Hanho, doncs fantàstic treball aquí amb la pròpia Linda May Hanho al contrabaix, el sempre diríem polifacètic, no seria la paraula, però el gran experimentador musical com és Ambrose Akinmusir, i Tishaus, Ambrose Akinmusir a la trompeta i Tishaus Sorey a la bateria. Una música que durant tot el treball combina des de jazz d'avantguàrdia, més expressionista, improvisacions lliures també, composicions contemporànies, també hi ha espai per certa tradició, perquè s'incorporen temes, per exemple, de Gary Allen n'hi ha un, o el Just Waiting de Melba Liston, però bé, amb una riquesa harmònica excepcional, un gran disc, harmonies harmònicament i rítmicament, a Akinmusir doncs li dona aquesta tensió i aquest lurisme, i la bateria de Sorey doncs alterna aquestes pulsacions que a vegades són d'una manera, a vegades són d'una altra, sembla que gent que han enviat de bateria, però no, no, és el mateix bateria. I la líder, Linda May Hanho, doncs assumeix aquestes funcions, la majoria de vegades melòdiques, líriques, fins i tot, i porta el motiu musical. Gran treball, no us el perdeu, aquest Strange Heavens, per mi, un dels recomanats del 2025, i ens havien quedat al principi amb About Ghost, que és el àlbum, encara darrer àlbum d'aquesta guitarrista que m'interessa moltíssim perquè ens diu les coses de manera diferent, que és la Mary Halvorson. Això no vol dir que tècnicament no sigui una gran guitarrista, perquè ho és. Ho és, i aquí ho veiem ben clar. El sextet té el nom d'Amarilis. Això sí, abans no us heu dit la formació on hi participa gent, doncs bé, des de la pròpia Mary a la guitarra, a la Patricia Brennan, una gran vibrafonista, el Nick Dunston al contrabaix, Tomás Fujiwara a la bateria, Jafok Garlic al trombó i Adam O'Farrell a la trompeta. I hem sentit, a més, amb el tema que sentíem, el tema que nosaltres hem sentit, aquest Cover From, una aportació d'aquesta gran bèstia del moment, com és l'Emmanuel Wilkins, el saxo alt. També recordo que participa Brian Setlis al saxo tenor. Un àlbum, doncs bé, amb inflexions de tot tipus, harmonies inesperades, manera de fusionar, dialogar amb els metalls ells mateixos, introduint aquests instruments, però de manera molt, molt, molt subtil, crear una atmosfera molt especial i amb una secció rítmica, a més, molt flexible. Per mi, un dels grans àlbums d'aquest 2025. I anem amb els dos àlbums que jo he escollit de casa, com per mi dos àlbums importants d'aquest 2025. I ells dos són, doncs, l'àlbum de Smacked Up, aquest feature David Tikoski, aquest Pulse o Pulse, no sé mai com es diu en anglès, fixa't tu, una paraula tan en d'allò i no sé mai ben bé com es diu. Pues bé, aquest àlbum que es va editar l'11 d'abril del 2025, per mi és un dels àlbums del any 2025 que nosaltres hem repassat molt, només ens queden dos temes, crec, per acabar de sortir. Aquest és el primer, i el segon d'un component que també conforma el grup de Pulse, el grup dels nostres estimats amics del Smacked Up, doncs el del Lluc Casares, un àlbum que du per títol Big Bang Volum 1. Aquests dos són els dos àlbums a mi de casa nostra que personalment m'encanten tots, però si hagués d'escollir, escolliria aquests. Ens anem amb el Pulse o Pulse de l'Smacked Up amb la participació de David Kikosti, i aquest àlbum liderat per Lluc Casares, que també al costat d'Oriol Vallès i els altres companys, després ho comentem, Pau Sala, tots ells, configura part del grup Smacked Up. Big Bang Volum 1, Lluc Casares i Pulse Smacked Up. Quins temes? El Gangster Lobster, que ja estem sentint, i aquest Ostinato.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

fenomenal el tema. Ens havien quedat aquest últim que escoltàvem, el tema Ostinato. Ostinato, el motiu principal del tema, i després també amb el seu concepte rítmic, aquesta repetició, que al marge de referir-nos al tema, doncs és el que passa durant tot el treball del nostre estimat Lluc Casares. Tot el treball, al igual que aquest ostinato, doncs funciona com una base o un motor, un engranatge que porta unitat, estabilitat, i li dona tot tipus de coherència a aquesta obra. Per mi, torno a repetir, una de les grans treballs d'aquest 2025. Ahir sentíem també a Oriol Vallès, també un dels líders de SmackDub, que ara en parlem, i amb un solo extraordinari, ben timbrat, ben executat, líric, melòdic, idees, inventiva. També sentíem aquesta gran trombonista d'aquí de casa nostra, que també l'estem seguint de prop, com és l'Alba Pujals. Crec que també hi havia solo de Pau Vidal. Disc recomanadíssim, aquest últim tema que sentíem, amb títol d'Ostinato, com ja hem dit. I abans ens hem quedat amb els SmackDub. Ja sabeu, aquesta formació, que abans no us l'he dit, doncs formada per l'Oriol Vallès a la trompeta, el Lluc Casares, repeteix aquí, el saxo tenor David Kikoski, el gran convidat, el gran pianista David Kikoski, ni més ni menys al piano, Pau Sala al contrabaix i Joan Casares, Joan Bum Bum Casares a la bateria, amb aquest àlbum que jo no em quedaria només amb aquesta referència al hard bop, perquè sí que la té, i directa, però jo ja avui en dia, amb la contemporaneïtat que té l'àlbum, a més amb la seva manera d'executar els solos, amb la seva manera de dir-ho, amb una personalitat d'avui, del 2025, jo diria que parlem, o podríem ja començar a utilitzar, doncs una qualificació com a temporal. Jo diria que és un àlbum atemporal, contemporani, i això ens mostra el grup SmackDub amb aquest puls, amb aquest pulse. El tema que hem escoltat era aquest Gangster Lobster, un swing super ben portat, el tempo fantàstic, el solo de David Kikoski amb una agilitat exuberant, i el solo de cada un d'ells amb Oriol Vallès al capdavant, doncs una autèntica, absoluta gossada. Aquests són, per mi almenys, els dos àlbums d'aquí de casa nostra d'aquest 2025. Tears are in vain. Clar, i si hem de quedar-nos amb un àlbum d'aquest 2025 d'una vocalista, doncs ens anirem a una de les ja clàssiques, perquè últimament estem amb Samara Joy, Cecil McLaurin i unes quantes més. En aquesta ocasió em quedaré amb el de Cecil McLaurin. No sé si ja ho sabeu, Cecil McLaurin salvant. Un disc vocal, sembla que a Cecil McLaurin li vinguin records, li vinguin coses, li vinguin execucions d'un estil, d'un altre, on vol barrejar moltíssimes coses amb recursos fins i tot electrònics, composicions pròpies, però que manté aquesta personalitat d'ella interpretativa, que és a més molt singular. És una cantant que entén la veu, doncs, com les grans, com un instrument quasi musical i un instrument dramàtic per moments o alegre per uns altres, i us deixaré quatre poves, dues més jazzístiques com aquest Anything But Now, What Does Green Mean To Me, i dues més actuals, a veure què us sembla, un tema que du per títol Thank You i un altre que diu A Little Bit More. Per tant, l'últim àlbum de la Cecil McLaurin, aquest Oh Snap, per mi un dels àlbums vocals d'aquest 2025. Honey, don't be that way. One, two, one, overthinking. One, two, da-da-da.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tot Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

I aquí, al final, semblava una mica trencat, perquè el tema, doncs, va, us ho podeu imaginar, unit a un altre, i bé, ens hem quedat així, pam, amb aquesta Cecil McLaurin. Quin contrast, estem sentint per aquí darrere el mestre. Ah, Stephen Grappelli. Bé, i com dèiem, amb aquest contrast, hem volgut introduir aquest tema més proper a la música, jo diria disco, que no pas al jazz, però això és el que trobem amb aquest àlbum de la nostra estimada Cecil McLaurin, aquest Snap, aquest àlbum, on bé, ens trobem amb una Cecil que ja hem vist amb els quatre temes que hem escoltat, tots ells absolutament diferents, el Anything But Now, el després hem escoltat aquest tema What Does Blue Mean to You, i després aquest Thank You, molt espiritual, diria jo, i aquest últim tema, un tant més disco revitalitzat com és aquest A Little Bit More, que bé, ens diu que dintre d'aquest àlbum veiem una Cecil McLaurin que parteix de moltíssims records, de moltíssimes vivències, de records fins i tot per ella, com ens explica la carpeta del pop, i que fa, doncs bé, aquestes composicions pròpies com és aquesta mateixa, amb recursos electrònics i records també de temes, jo diria, més clàssics del cant europeu, dels seus particulars songbooks, etc, etc. Àlbum, jo crec que un dels grans àlbums, i és que sempre ara ens acaba de treure aquest 2026 un altre, i és un àlbum una altra vegada estupendo. Pues bé, jo em quedaria, l'any passat ja sabeu, ahir ens vam quedar amb l'altre gran samarat Joy, doncs en aquesta ocasió ens quedem amb aquest de Cecil McLaurin Salvat, aquest Snap. Oh,

Ai, que no podia anar a deixar de sentir a Nils Ørsted-Petersen. Bé, i dos àlbums més, en aquest cas un d'un gran, com és Fred Hirsch, ni més ni menys. No em vull oblidar d'aquest àlbum que du per títol The Surrounding Green, un àlbum extraordinari, com sempre, on Hirsch, doncs, jo el catalogo com un dels grans poetes del piano del nostre jazz actual, ja des de fa molts anys, i un treball que troco refinadíssimament, amb una riquesa refinada, amb una riquesa harmònica, amb una construcció melòdica i una expressivitat excepcionals, com sempre. Bé, un dels àlbums sense cap tipus de dubtes, un àlbum a més que reconeix a Fred Hirsch al piano, a Drew Gris al contrabaix i Joey Barron a la bateria. Aquest serà el primer dels temes que escoltarem, que du per títol Anticipation, i un altre, aquest àlbum, un àlbum així com una mica especial del senyor Jasper Blom, el seu quartet amb la Metropole Orchestra. Sí, un àlbum de veritat que a mi personalment em va sorprendre moltíssim. És un d'aquests àlbums del 2025, jo diria, bé, on aquest saxofonista tenor neerlandès, el senyor Jasper Blom, i reinterpreta 10 de les seues composicions amb el seu quartet i amb la Metropole Orchestra, una formació de 50 músics. Anem a sentir-los també amb el tema The Last of You Boris. Per tant, Fred Hirsch primer, Jasper Blom i la Metropole Orchestra, el primer tema Anticipation, el segon The Last of You Worries. Ahí està, dos grans àlbums del 2025.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluekiosounds.com.

Això, aquest meravellós tema d'aquest meravellós àlbum, d'aquest meravellós músic com és Fred Hurst, l'àlbum The Surrounding Green, aquest àlbum que jo recomano, editat, publicat el 27 de juny del 2025 sota el segell ECM, com he dit, al costat de Fred Hurst, Dear Gris, el contrabaix i Joey Barron a la bateria, i aquest àlbum que combina, com sempre, el lirisme, improvisació moderna, fins i tot, jo diria, influències de música de cambra, i on predominen els tempos moderats, aquestes harmonies que hem sentit amb el tema Anticipation, aquestes harmonies sofisticades i aquest ús expressiu, com sempre fa Fred Hurst, del silenci, que és tan d'agrair, però perdoneu, veia com tinc la veu, eh? Però també hi ha passatges rítmicament doncs, més oberts al llarg del disc, i el que sí que evita sempre aquest àlbum és el virtuosisme ostentós, sinó que el que busca és donar protagonisme, sobretot això, a la música. Protagonisme a la música. The Surrounding Green. Per mi, un dels àlbums d'aquest 2025, liderat per Fred Hurst. I després hem estat sentint aquest altre àlbum de Metropolitary, es diu l'àlbum, i pertany a la Metropole Orchestra, amb el quartet del senyor Jasper Blum. Per mi, almenys un àlbum, aquest sí el tindria que catalogar d'alguna manera com un àlbum molt, com diria, experimental també, però que al mateix temps aquest quartet està format, que no us ho he dit, per Jasper Blum, el saxo tenor i els efectes, el Jesse Van Ruler, ni més ni menys a la guitarra, el Franz Van Der Hoeven al contrabaix i el Martin Vink a la bateria. I l'orquestra està dirigida per Christian Schlazer, amb arranjaments de diversos especialistes, entre els quals destacant, aquí estem llegint, Jochen Neufer, Damiano Pascarelli i Callum Au. La principal característica d'aquest Metropolitary és aquesta combinació, com hem sentit, de la llibertat improvisadora d'un quartet de jazz amb la riquesa tímbrica d'aquesta gran orquestra. Els arranjaments no es limiten a acompanyar solistes, ja ho hem vist, sinó que amplien aquestes estructures harmòniques i bé, doncs, participen activament amb aquest desenvolupament musical, donant-li doncs, una riquesa per moments. A vegades també hem vist intensitat, com hem vist aquí, una gran intensitat i sobretot un gran binomi entre l'antic i el modern, que això és importantíssim. Per tant, aquest altre Metropolitary, protagonitzat per Jasper Blum i la Metropole Orchestra, és un altre dels àlbums recomanats, almenys per mi, des d'aquí, des del Camps de Cotó.

I abans d'entrar al nostre concert no em vull oblidar d'un àlbum que també us vull recomanar. L'àlbum es diu, porta el títol de Belonging, i és un quartet format, liderat per Branford Marsalis. El quartet està format per Branford Marsalis, el saxo Joey Calderas al piano, Eric Revis al contrabaix i Justin Forner a la bateria. Aquest enregistrament es va fer el 25 al 29 de març del 2024, però apareix en el 2025. I us he de dir que intenten o representen el disc, reinterpreta íntegrament l'àlbum homònim que el pianista Keith Jarrett va enregistrar el 74 amb el seu quartet europeu. I representa el debut del grup de Marsalis també a Blue Note. O sigui que ells fan aquest homenatge a Keith Jarrett tornant a repetir íntegrament, reinterpretar íntegrament amb el passat, per la seva perspectiva musical, aquell àlbum que Jarrett va enregistrar el 1974. I la veritat és que és una absoluta meravella. Assenteu-se, gaudiu d'aquesta llarga però meravellosa interpretació del tema Blossom que ens brinden ells. Ahí estan ells quatre brindant-nos aquest fantàstic Branford Marsalis al saxo, tenor Joey Calderas al piano, Eric Revis contrabaix i Justin Follner a la bateria, i aquesta interpretació del tema Blossom, un altre dels àlbums, almenys per mi, d'aquest 2025.

És una autèntica meravella. El primer cop que vaig sentir aquest tema i aquesta versió feta per Branford Marsalis, tens la sensació com, o almenys a mi, com si fos una poesia sense fi. Et passes el tema intentant cercar aquella cadència que li dongui final i principi al motiu musical, però mai hi és. No existeix. Mentrestant, la bellesa amb l'execució és absolutament meravellosa. I és que Blossom, flor o floreixement, o floreciendo, una cosa que puja, que creix, era el que m'explicava de manera extraordinària tant Branford com Calderazzo, com Revis, com Follner. Això és el que a mi m'estaven transmetent, una autèntica meravella de tema, una autèntica meravella de disc, aquest Belonging, àlbum de presentació una altra vegada per Blue Note. Ell ja havia estat, Branford Marsalis, per Blue Note feia moltíssims anys, però aquest grup de Marsalis encara no, i és l'àlbum del grup de Marsalis, debut del grup d'aquest grup de Branford Marsalis per Blue Note. Aquest àlbum que, com hem dit, reinterpreta íntegrament l'àlbum homònim del pianista Keith Jarrett, que va enregistrar el 1974 amb el seu quartet europeu, i que aquí ens el torna a fer reviure de nou Branford Marsalis, aquest Belonging. Per mi, un dels grans treballs també d'aquest 2025, aquesta preciositat de Blossom, és el tema que avui hem escoltat.

És que no he pogut deixar per més que sentir una miqueta més a Zoot Gims. Ja sabeu el meu carinyo per aquest gran saxofonista als que heu seguit el programa des de fa anys. I em declaro un absolut fan del meu estimat Zoot Gims. I si a més aquí estic sentint per darrere que va amb Oscar Peterson, doncs imagineu-se. Bé, us vaig a deixar amb el concert en directe que molts de vosaltres sempre ens dieu almenys deixa'm mitja hora, perquè deixes molt poquet, molt poquet. Però ja sabeu que vosaltres els concerts en directe són temes llarguíssims. I què passa? Doncs que a lo millor només, com avui, podreu sentir un o dos temes. Nosaltres intentarem que, a veure, que capiguen almenys dos temes d'aquest disc del 2025 enregistrat al This Is Club, que també és un dels discos que recomano, o un dels àlbums que recomano jo d'aquest 2025. I és que us estic parlant del disc de Gonzalo Rubalcaba, del disc del gran pianista Gonzalo Rubalcaba, en companyia de Chris Potter, el tenor, de Larry Grenadier, el contrabaix, i d'Eric Harlan a la bateria. O sigui que aquest àlbum que du per títol First Meeting. I bé, és un àlbum que es va publicar l'11 de juliol del 25 per un segell que es diu Five Passion Records i reuneix quatre figures destacables del jazz contemporani, de tots ells, com us he dit, i bé, el quartet es va reunir per iniciativa de Jason O'Liner, ens posa aquí, responsable de la programació del jazz al Lincoln Center, i l'àlbum a més documenta l'últim concert d'una sèrie de quatre nits al Digis Club a l'agost del 2022. Malgrat que alguns músics ja havien col·laborat anteriorment, era la primera vegada que tocaven plegats amb aquesta formació. I això ens ho posa aquí al disc. Bé, dir-vos que és una autèntica meravella. L'únic problema que hi ha amb el disc és que radiofònicament és difícil de poder posar, perquè són temes de 16, 14, 13, estic veient per aquí, 13 minuts també, 16, 13, 13... Bé, en definitiva, són temes molt llargs i radiofònicament és difícil, però bueno, anem a veure si almenys ens entren dos temes. Un, el gran tema de Chick Corea, aquest 500 miles hype, a 500 milles d'altura, d'alçada, tema extraordinari, ja ho voleu. I el segon és un tema que du per títol State of the Union. Per tant, Gonzalo Rubalcaba al piano, Chris Potter al tenor, Larry Grenadier al contrabaix i Eric Harlan a la bateria, amb aquest concert en directe al This Is Club i enregistrat el 22, però que apareix a l'àlbum el 25. Avui record per aquests àlbums del 25, incloent aquest concert. Per la meva part, ja ho sabeu, res més, que feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Que tingueu una bona setmana i un bon jazz. Per la meva part, bye bye.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèrie Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.